0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

L'estiu és sinònim de platja, tovallola, grills, suor, retencions, els focs de Blanes, les festes majors, ventiladors i Ràdio Palafolls. Triem la música més refrescant, l'entreteniment que et fa sentir bé i els concursos que t'alegren el dia i fan que aprofitis l'estiu al màxim. Gaudeix de l'estiu cada dia amb

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: tens excusa.
1: Vagis on vagis.
0: Ràdio Palafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
1: Ràdio Palafolls.

0: 300 persones es manifesten contra la benzinera al centre de Palafolls. Puntuals a les 6 de la tarda, els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada a Palafolls ahir diumenge, just davant d'on es pretén posar precisament aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei oberta 24 hores al dia. Els vehicles que circulaven per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats a les rotondes de Camp Patalina i del Consum, i per això un grup nombrós dels manifestants van anar fins precisament a aquesta darrera girola, la del Consum, per tal d'entorpir la circulació durant almenys 5 minuts. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica amb la participació de 4 tractors que van tallar els accessos a la rotonda i també amb els Diables Folls, que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que és una de les organitzadores de la protesta, es mostrava esperançada en poder aturar el projecte als micròfons de Ràdio Palafolls.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, vale? Perquè tenim un abogat i ho tenim bastant ben encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Ja hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: La manifestació va reunir, això, unes 300 persones i també regidors, representants i membres de diferents partits polítics del nostre municipi. La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, explicava que faran tot el possible dins la legislació per intentar evitar que Plenoil s'acabi instal·lant els terrenys del carrer Passada. Rosa García, del PSC, creu que la permuta que intenta l'Ajuntament pot ser una bona sortida, sempre i quan no perjudiqui a d'altres veïns del nostre municipi. Per la seva banda, Martí Victòria, el regidor no adscrit, creu que aquesta benzinera no es pot fer al mig del poble i espera que els promotors vulguin deixar el projecte en comprovar l'oposició frontal que ha aixecat. Un cop acabada la protesta, els manifestants van desfilar cap a l'Ajuntament de camí i davant la porta del propietari dels terrenys van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a aquesta estació de serveis oberta 24 hores. Els veïns anuncien més mobilitzacions, si són necessàries, per tal de frenar el projecte d'instal·lació d'aquesta benzinera al carrer Passada de Palafolls. De moment és tot i tornem a més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Bon dia. Comencem la setmana i encetem també el programa de Gorra d'avui, el programa de l'estiu amb tots els èxits musicals des de l'any 80 fins a l'actualitat. I com que demà de matí tindrem la nostra agenda cultural amb el No t'ho perdis. Tindrem previsió meteorològica, a veure com ens afecta aquesta nova onada de calor. I el nostre concurs de Gorra d'avui, en una estoneta explicarem en què consisteix i quin és el premi i com participar-hi. Avui és dilluns 6 de juliol, són les 10 i 5 minuts. Comencem!
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: Cada cançó al seu moment.
1: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Estava sonant fa un moment Gone, Gone, Gone de David Guetta, Pretty Fly d'Offspring i Sign of the Time de Harry Styles, i ha arribat l'hora del concurs del de gorra d'avui. Quin serà el premi? Avui sortejarem una entrada doble per un circuit d'espa al Hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. A desconnectar una miqueta del dia a dia, a relaxar-se i remullar-se molt, que sempre va bé. I la pregunta d'avui serà, avui haureu de parlar-nos dels vostres sabors preferits de gelats. Si sou molt de clàssics, de xocolata, vainilla, o si us agrada una miqueta més de fantasia. Jo vull de nous amb torró de no sé què. Quins són els sabors dels vostres gelats preferits? I recordem que per participar, trucades al nostre telèfon 93-761-4701, correus a estiu@radiopalafolls.cat i missatges de WhatsApp al número 607-64-65-66. Trucades al 93-761-4701, correus a estiu@radiopalafolls.cat i missatges de WhatsApp al 607-64-65-66. Continuem.
1: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Have a Nice Day, que tinguem molt bon dia d'avui dilluns. Escoltàvem també el clàssic Unchain My Heart de Joe Cocker i seguirem amb una miqueta de xarango i una lluna a l'aigua.
1: Ràdio Palafolls.

0: Arriba el moment de la previsió meteorològica d'avui dilluns. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Seguim pendents de l'evolució d'aquesta onada de calor. Ara sí que la podem anomenar així, ja que tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i que, a més, ens afecta tant en temperatures màximes com en temperatures nocturnes. De fet, aquesta passada nit, a Mataró, per exemple, no s'ha baixat els 25 graus. Per tant, ja estem parlant d'una nit tòrrida i aquestes properes nits encara s'accentuaran més aquesta calor nocturna. De dia el mateix, la màxima prevista per les properes pel dia d'avui, per exemple, arribarà cap als 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot de cara a dimecres, sobretot dimecres i dijous, podríem arribar a superar els 36 en alguns punts de la franja costanera del Maresme. Per tant, calor molt intensa, onada de calor amb alerta meteorològica que vam activar ja des del Consell Comarcal ahir diumenge a conseqüència d'aquesta previsió d'altes temperatures. Per tant, molta precaució amb activitats a l'aire lliure, sobretot activitats que requereixin esforç físic, perquè realment les temperatures seran molt altes i podem tenir algun ensurt. Hidratar-nos bé, i aquestes són bàsicament les recomanacions davant d'aquesta situació d'onada de calor. Intentar estar el major temps possible, evidentment, en un espai amb una temperatura adequada. D'entrada, la previsió anuncia doncs, que tindrem això, un temps estable, completament assolellat, res de precipitacions avui, demà i demà passat, i amb aquestes temperatures que avui i demà més o menys es mantindran sense canvis, però demà passat s'enfilen més i arribaran al punt màxim d'aquesta onada de calor entre dimecres i dijous. Com ja hem dit, en màximes, que dimecres podrien arribar a valors de 35, puntualment 36 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca fàcilment es podrien fregar els 37 o 38 graus de màxima. Per tant, calor ben intensa, la que tindrem al llarg d'aquesta setmana. És possible que cap a dissabte i diumenge del cap de setmana vinent la temperatura es pugui desinflar una mica, però tot i així continuarem parlant de temperatures molt i molt elevades.
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: Cada cançó al seu moment.
2: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls. T'has

Figaflowers i Com vas jugar de Nirvana sonaven fa uns instants i avancem fins l'any 2014 amb Meghan Trainor i l'èxit All About That Bass. Ràdio, Palafolls. 107.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Això és un èxit imprescindible.
3: Ràdio Palafolls. Només èxit.
4: Només èxit.

0: Després del Te aviso, te anuncio de Shakira, estàvem escoltant aquest magnífic Islands de Mike Oldfield amb Bonnie Tyler a la veu, i seguirem amb Rod Stewart versionant la Creedence Clearwater Revival i Have You Ever Seen the Rain?
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament condemna les pintades que han vandalitzat la plaça de Popi. L'Ajuntament de Palafolls ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi, que han afectat diversos elements de l'espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, les parets posteriors, l'escenari, l'estàtua de Dante i també la font que hi ha en aquesta plaça. En total s'hi han localitzat una quinzena de grafits repartits per diferents punts del recinte i a causa de la seva extensió el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i repintar les superfícies afectades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin l'espai públic i comportin, a més, una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de netejar, esborrar i restaurar tota la zona malmesa. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. En aquest sentit, fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè la posi en coneixement de la policia local. També recorda la importància d'avisar els agents sempre que es presenciïn actes vandàlics amb l'objectiu de poder identificar els responsables i prevenir noves accions incíviques. Palafolls registra la millor dada d'atur en un mes de juny des dels darrers 18 anys. El mercat laboral a Palafolls ha consolidat aquest mes de juny una fita històrica. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 364 persones inscrites a les llistes de l'atur, una xifra que no només millora els registres recents, sinó que també se situa com la millor dada per un mes de juny de tota la història, la sèrie històrica recollida des del 2008, l'any de l'esclat de la crisi econòmica. Aquesta reducció, tot i ser d'una sola persona, respecte al mes de maig, llavors eren 365, adquireix una rellevància especial si es mira en perspectiva. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, Palafolls ha aconseguit reduir el nombre de persones sense feina en una quinzena, ja que el juny del 2025 la xifra llavors era de 379 persones. De fet, per trobar xifres similars cal remuntar-se a la primavera d'aquest mateix any, ja que el registre actual, aquestes 364 persones sense feina, és la segona millor dada absoluta de tot aquest temps des del 2008, ja que només la supera el rècord assolit el passat mes d'abril d'aquest any. Llavors es va haver encara una persona menys, 363 persones a l'atur. La tendència positiva no és un fet aïllat de Palafolls, sinó que també es reflecteix en força el conjunt de l'Alt Maresme. Els municipis veïns han experimentat descensos més pronunciats durant aquest darrer mes de juny, malgrat ha aconseguit baixar fins a les 751 persones. Tordera se situa en els 893 i Santa Susana ha reduït el seu nombre fins als 130 aturats, són 6 menys dels que tenia el mes de maig. Aquesta inèrcia descendent també és estrenjada en l'àmbit comarcal. El Maresme ha tancat el mes de juny amb un total de 18.316 persones a l'atur. És tot i tornem a més informació just d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Trenca amb les rutines, passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera, dorm a la Cala Sant Francesc, puja a mirar cels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

Continuem amb el La Gorra d'avui, amb el concurs que avui sortejàvem, una entrada doble per un circuit d'espa a l'hotel Ibènia Olímpic Resort de Lloret de Mar. A remullar-se, a desconnectar una miqueta i relaxar-se. La pregunta d'avui, estaven dient durant el matí d'avui quin és el sabor preferit de gelat que teniu. Si éreu molt de clàssics o volíeu fantasia. Per participar, recordeu que les trucades seran al telèfon de Ràdio Palafolls 93-761-4701, al nostre correu estiu@radiopalafolls.cat i missatges de WhatsApp al número 607-64-65-66. Teniu fins a la 1 per enviar missatges, trucades i correus al telèfon 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i missatges de WhatsApp al número 607-64-65-66. Continuem. Sin set punt set FM.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: Escoltàvem Welcome to My Life de Simple Plan i anem ràpidament cap aquí a casa i amb Alfred García, als teus ulls.
1: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. Ràdio.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 6 de juliol de 2026 repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
1: Palafolls, comencem al nostre municipi destacant el concurs Mosca, que acull la seva novena edició aquest dissabte 11 de juliol a les 8 del vespre al Teatre Municipal, organitzat per l'àrea de joventut de l'Ajuntament. Continua l'exposició fotogràfica Escac i Mat a la sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa, organitzat per l'Associació Fotogràfica de Blanes. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. L'exposició romandrà oberta durant els mesos de juliol i agost.
2: No t'ho perdis.
1: A Tordera, aquest dimecres 8 de juliol, el Festival Multipolar ens porta l'actuació d'Espriu, Vent en popa. Es tracta d'una proposta d'espectacle didàctic de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterrani. Serà a les 9 del vespre al Parc de la Mollera.
2: No t'ho perdis.
1: L'altre claver torna a Tordera amb arts escèniques i gastronomia de proximitat. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola d'Arts del Teatre Claver a la plaça Miquel Martí i Pol per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula.
2: No t'ho perdis.
1: A Blanes, dins de la 8a edició del Cinema als Barris, es projecta demà dimarts 7 el musical Voy a pasármelo bien, a la plaça Ramon Casas del barri de Mascremat a les 10 en punt de la nit. Seguida de dimarts següent, dia 14 de juliol, amb la pel·lícula Padre, no hay más que uno, 5, al barri de Quatre Vents. Podeu consultar horaris i localitzacions de tot el cicle a la web de l'Ajuntament i a les xarxes socials.
2: No t'ho perdis.
1: La 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar serà el 25 de juliol, coincidint amb el 15è aniversari de l'activitat. Els Empastats es tracta d'una representació teatral del Malgrat de l'època de la pesta bubònica. Els actors i actrius expliquen teatralitzadament una història que parteix d'un fet històricament verídic relacionat amb aquesta pandèmia. Per veure aquest espectacle s'organitzen grups d'aproximadament 50 persones i es va seguint un recorregut pels espais més emblemàtics del municipi on s'ha treballat per decorar la zona i recrear un ambient propi i idoni de l'època.
2: No t'ho perdis.
1: Continua a diverses localitzacions de Santa Susana el Psychobilly Meeting 2026. És una de les cites més esperades de l'estiu que atrau visitants d'arreu del món i complirà la vila de ritme i color fins demà dimarts dia 7. Una proposta lúdica, única per gaudir d'un ambient festiu internacional.
2: No t'ho perdis.
1: A Calella segueix l'exposició Calella 1925 de Vila a Ciutat al Museu Arxiu Municipal. L'exposició s'endinsa en la Calella dels anys 20 del segle passat. Els protagonistes del relat són els calellencs i calellenques d'aleshores que, amb el seu treball, van fer possible que on vivien fos reconegut com a ciutat.
2: No t'ho perdis. A Ràdio Palafolls.
3: T'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
4: Ràdio Palafolls.
3: Cada dia més a prop.
5: Oh boy.

Luis Capaldi ens regalava l'any 2022 aquest meravellós Forget Me i escoltàvem també l'èxit Ella de Bebe. I retrocedirem encara més fins l'any 86, Living on a Prayer de Bon Jovi. 107.7 FM.

Diana Ross amb Upside Down i de clàssic a clàssic com aquest More Than a Feeling dels Boston. Seguim a Ràdio Palafolls i després del butlletí informatiu ens tornem a escoltar.

0: Palafolls tanca files per reclamar la dignificació dels bombers voluntaris. El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. La proposta, que estava presentada conjuntament per tots els grups municipals i els regidors no adscrits, denuncia la situació d'injustícia que pateix un col·lectiu que és peça clau en el sistema públic d'emergències. Amb l'aprovació de la moció, el ple destaca que aquests efectius són indispensables per garantir la seguretat en municipis amb una gran dispersió geogràfica i entorns forestals, com és el cas de Palafolls. A la moció recorda que és el parc de bombers de Malgrat de Mar el que és més proper al nostre poble i que la seva rapidesa i eficàcia han estat determinants en nombroses ocasions per evitar conseqüències greus en incendis agrícoles, forestals o accidents de trànsit. Tot i assumir els mateixos riscos i responsabilitats que els bombers funcionaris, el text denuncia que la seva realitat és profundament precària. Segons els motius exposats, els bombers voluntaris no tenen reconeguts drets laborals bàsics. Per exemple, no cotitzen a la Seguretat Social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada ni tampoc de protocols de prevenció de riscos laborals. Per al consistori és una contradicció que la seguretat pública descansi sobre un col·lectiu sense garanties bàsiques de protecció. En aquest acord unànime, l'Ajuntament de Palafolls insta formalment el Departament d'Interior de la Generalitat a obrir una mesa de negociació amb els representants dels bombers voluntaris. Volen que es reconegui els seus drets laborals, es garanteixi la cobertura efectiva de la Seguretat Social davant d'accidents o malalties professionals i que es revisi el model retributiu sota el principi d'igual feina, igual salari. Susana Pla és regidora de Governació i va ser l'encarregada de llegir la moció en el darrer ple municipal.
1: Instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer drets laborals als anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequar-lo a la responsabilitat i risc assumits seguint el criteri que igual feina, igual salari, obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties. I tercer, exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu.
0: Finalment, la moció també serveix per traslladar un reconeixement institucional públic a tots els voluntaris que, amb la seva vocació, protegeixen dia a dia les persones i l'entorn de Palafolls i els municipis veïns. És tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

0: Seguim amb el programa de gorra d'avui, dilluns 6 de juliol. Avui estem preguntant pels vostres sabors de gelat preferits, si sou de clàssics o no, si us agrada arriscar i provar coses noves o us estimeu més anar a una aposta segura que sabeu que us agrada. Telèfon, mail i WhatsApp per explicar-nos quin és el vostre sabor de gelat preferit. Estem sortejant dues entrades per un circuit d'espa a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, que anirà molt bé per desconnectar i relaxar-se, tovallola, banyador, xancletes i a passar la tarda a remull. Encara sou a temps de participar. Recordem, trucades al nostre telèfon 93-761-4701, correus a estiu@radiopalafolls.cat, missatges de WhatsApp al número 607-64-65-66, 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, 607-64-65-66. Continuem amb la gorra, són les 12:12, seguim.
1: Set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set, set

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: 107.7 FM.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Escoltàvem Two Princes dels Spin Doctors de l'any 91 i avancem uns quants anys fins al 2014 per anar amb Rixton, Me and My Broken Heart.

Doncs arribem al final del concurs de la gorra del matí d'avui, dilluns 5 de juliol, i conèixer qui s'endurà dues entrades per anar a remullar-se a l'spa de l'hotel Ibenia Olympic Resort de Lloret de Mar, de totes les persones que han contactat a Ràdio Palafolls aquest matí i ens han explicat quin és el sabor de gelat preferit. Tenim totes les vostres trucades, correus i missatges i a continuació trucarem. Però, molt important, perquè no només cal això per participar. Per qui no hagi participat mai, expliquem que ara la persona que truquem haurà de dir les paraules clau d'avui. Sense dir absolutament res abans, absolutament res, només cal despenjar i dir: per no estar calorat, menja't un gelat. Important, eh? Per no estar acalorat, menja't un gelat. Molt important per endur-se les dues entrades al spa del Ibenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Procedim a fer la trucada.

0: Per no estar acalorat, menja't un gelat.
1: Perfecte!
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, enhorabona, com et dius?
0: Laura.
1: Laura, moltíssimes gràcies per participar. Des d'on truques?
0: Des de Palafolls.
1: Ah, des d'aquí de Palafolls, molt bé.
0: Sí.
1: Ens escoltes molt sovint o què?
0: Sí, cada dia.
1: Quin gelat havies dit, ens ho recordes?
0: Digue'm.
1: Quin gelat havies dit?
0: De xocolata i nata.
1: Xocolata i nata, eh? Vas als clàssics. Tens ganes
0: sí,
1: d'un dia d'espa?
0: Sí, que la comptessa.
1: Vols anar un dia d'espa?
0: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Passaràs un dia
0: moltes
1: per aquí
0: gràcies.
1: Per Ràdio Palafolls a recollir?
0: Vale, perfecte.
1: Moltíssimes gràcies per participar. Enhorabona. Que passis molt
0: a
1: bon
0: vosaltres.
1: Dia. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.

Doncs fins aquí el programa de Gorra d'avui, dijous 6 de juliol. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i ens veiem demà, puntuals a les 10. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Bon dia.

0: 107.7 FM. Ràdio Palafolls, el 107.7 de la freqüència modulada.
1: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Més de 300 persones es manifesten contra la benzinera del carrer Passada. Els veïns han tallat els accessos a la nova rotonda d'entrada amb xiulets i pancartes de rebuig. El govern municipal i també tota l'oposició fan front per intentar frenar aquest projecte de Plenoil. Els manifestants adverteixen de noves mobilitzacions si l'estació de servei oberta 24 hores no s'atura la seva intenció d'instal·lar-se al carrer Passada número 15. Avui és dilluns, avui és 6 de juliol.

0: Hi ha d'altres informacions destacades en aquesta jornada, per exemple, que l'Ajuntament de Palafolls ha condemnat l'acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi. Una trentena de grafits han malmès diversos elements, incloent-hi l'estàtua de Dante Alighieri i també la font que hi ha en aquesta plaça. El consistori haurà, òbviament, de destinar fons públics i hores de treball per tal de netejar, esborrar les parets i repintar-les. Se fa, a més, una crida a la col·laboració ciutadana per identificar els autors, a la policia local i també, alhora, si es contempla o es veu o s'intueix algun acte vandàlic, també avisar la policia local. Palafolls assoleix la xifra d'atur més baixa en un mes de juny dels últims 18 anys. El municipi tanca amb 364 persones sense feina el darrer mes, consolidant així una fita històrica laboral. La dada és la segona millor de tota la sèrie des del 2008, amb l'esclat de la crisi econòmica només superada per el passat mes d'abril d'aquest mateix any, que hi havia llavors un aturat menys. Aquesta millora se suma a la tendència descendent també registrada a Malgrat Tordera i Santa Susanna. I el ple municipal reclama per unanimitat la dignificació dels bombers voluntaris. Tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Palafolls han donat suport a una moció per acabar amb la precarietat d'aquest col·lectiu. Es demana que se'ls reconeguin drets laborals, com ara la cotització i la prevenció de riscos. L'Ajuntament insta a la Generalitat a negociar un model d'igual feina, igual salari. Tot plegat amb una setmana que comença amb un cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions ni avui dilluns ni tampoc en els propers dies. El vent bufarà molt fluix de força 0 o 1 en component sud-est, mentre que la mar es mantindrà arrissada a tot el litoral maresmenc. Les mínimes són una mica més altes que no pas en jornades anteriors. Es mouen entre els 17 i els 25 graus segons els diferents punts de la nostra comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. 300 persones es manifesten contra la benzinera al centre del nostre municipi, puntuals a les 6 de la tarda. Els manifestants ahir diumenge van fer la seva aturada prevista. Són els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada. Va ser llavors quan van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada a Palafolls, just davant d'on precisament es pretén posar aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei obert a 24 hores. Els vehicles que circulaven en aquell moment per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats a les rotondes tant de Camp Patalina a Malgrat com també a la zona del consum. Per això, de fet, en un moment determinat, un grup nombrós de manifestants va anar fins precisament a aquesta darrera girola, la del consum, per tal d'entormir també la circulació durant almenys 5 minuts. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica, amb la participació de també 4 tractors que van ajudar a tallar els accessos en aquesta nova rotonda, i amb els diables folls que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que era una de les organitzadores d'aquesta protesta contra la benzinera, es mostrava esperançada en poder aturar el projecte als micròfons d'aquesta emissora.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, ¿vale? Perquè tenim un abogat i ho tenim bastant ben encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Aviam, hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure saber quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: A banda d'aquestes 300 persones que es van sumar a la manifestació, també hi havia molts regidors, representants i membres de diferents partits polítics palafollencs. Susana Pla, que és primera tinent d'alcalde, va explicar als micròfons d'aquesta emissora que farà tot el possible dins la legislació per intentar evitar que Plenoi s'acabi instal·lant els terrenys del carrer Passada.
2: Nosaltres, sí, evidentment, s'ha entrat aquest projecte dins de l'Ajuntament i ara ha d'haver-hi aquesta tramitació i tot el que calgui fer, doncs ho farem dins els límits legals establerts.
0: En aquest cas també Rosa Garcia, que és la portaveu del PSC a Palafolls, creu que la permuta que intenta ara com ara el consistori, permuta de terrenys, pot ser una bona sortida per desencallar el conflicte sempre i quan no perjudiqui també a d'altres veïns del municipi.
2: Sempre i quan no perjudiqui a altres veïns, perquè el que no podem fer és treure un problema d'un costat i posar-lo en un altre. Si és un lloc en el que no se perjudica a cap veí ni veïna, doncs sembla una bona solució, sí. Continuar, doncs això, no? Fer soroll, que se'ns escolti i saber el nostre posicionament.
0: Per la seva banda, el regidor Nots Madrid Martí Victòria creu que aquesta benzinera no es pot fer al mig del poble i espera que els promotors vulguin deixar el projecte en comprovar l'oposició frontal que ha aixecat.
3: Això és una cosa que no es pot fer aquí al mig del poble. O sigui, és un pensament que va en contra dels meus principis. Una benzinera al nucli urbà, pues no és el projecte del poble. Intentar seguir així, protestar molt i que tinguem una mica de sort i que la benzinera pues, vulgui deixar el projecte.
0: Un cop acabada la protesta, una hora més tard, a les 7, els manifestants van enfilar cap a l'Ajuntament. De camí en aquesta plaça Major, de camí cap a la plaça Major, passejant pel carrer Passada i davant la porta del propietari dels terrenys, van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a l'estació de servei. Els veïns anuncien més mobilitzacions si són necessàries per tal de frenar aquest projecte. I l'Ajuntament de Palafolls condemna les pintades que han vandalitzat la plaça de Popi. El consistori ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi i que han afectat diversos elements d'aquest espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, l'escenari, també l'estàtua de Dante i la font que hi ha a la plaça. En total s'han localitzat una quinzena de grafits repartits per diferents punts del recinte, una trentena. A causa de la seva extensió, el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i per repintar les superfícies afectades i danyades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin un espai públic i comportin, a més, una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de la neteja i la restauració. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar quins van ser els autors d'aquests fets. En aquest sentit, també es fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè la posi en coneixement de la policia local. També recorda la importància d'avisar els agents sempre que es presenciïn actes vandàlics amb l'objectiu de poder identificar els responsables i infractors i prevenir noves accions incíviques com la que es va viure ahir a la plaça de Popi. Palafolls registra la millor dada d'atur en un mes de juny des de l'any 2008. El mercat laboral de Palafolls ha consolidat aquest mes de juny una fita gairebé històrica. Segons les dades, aquestes darreres dades, les del mes de juny, el municipi ha tancat el mes amb 364 persones inscrites a les llistes de l'atur. És una xifra que no només millora els registres recents, sinó que també se situa com a millor dada per a un mes de juny de tota la sèrie històrica recollida des de l'any 2008, és a dir, des de l'esclat de la crisi econòmica. Aquesta reducció, tot i ser d'una sola persona respecte al mes de maig, quan hi havia 365 persones aturades, adquireix una rellevància especial si es mira en perspectiva. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, Palafolls ha aconseguit reduir el nombre de persones sense feina en una quinzena, ja que el juny del 2025 la xifra era llavors de 379. De fet, per poder trobar xifres similars, cal remuntar-se a la primavera d'aquest mateix any, ja que el registre actual, aquestes 364 persones, és la segona millor dada absoluta de la història del municipi, només superada pel rècord absolut assolit el passat mes d'abril amb 363, una menys. La tendència positiva no és un fet aïllat a Palafolls, sinó que també es reflecteix en força el conjunt de l'Alt Maresme. Els municipis veïns han experimentat descensos més pronunciats durant aquest mes de juny, malgrat ha aconseguit baixar fins a les 751 persones. Tordera se situa ara en les 893 i Santa Susana ha reduït el seu nombre de desocupats fins als 130 aturats, 6 menys que el mes de maig anterior. Aquesta inèrcia descendent també es trasllada en l'àmbit comarcal. El Maresme ha tancat el mes de juny amb un total de 18.316 persones a l'atur, la qual cosa suposa una lleugera disminució respecte a les que es van registrar a finalitzar el mes de maig. Amb aquestes xifres a la mà, la comarca i especialment Palafolls encara en el període estival amb un mercat de treball que mostra una resiliència i un dinamisme que no s'havia vist en gairebé aquestes dues dècades passat després de l'esclat de la crisi econòmica. I Palafolls tanca files per reclamar la dignificació dels bombers voluntaris. El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. La proposta presentada conjuntament per tots els grups municipals i també pels regidors no adscrits denuncia la situació d'injustícia que pateix un col·lectiu que és peça clau en el sistema públic d'emergències. Amb l'aprovació de la moció, el ple destaca que aquests efectius són indispensables per garantir la seguretat en municipis amb una gran dispersió geogràfica i entorns forestals com és el cas de Palafolls. La moció recorda que el parc de bombers de Malgrat de Mar és el més proper al nostre poble i que la seva rapidesa i eficàcia han estat determinants en nombroses ocasions per evitar conseqüències greus en incendis agrícoles, forestals o accidents de trànsit. Tot i assumir els mateixos riscos i també les mateixes responsabilitats que els bombers funcionaris, el text denuncia que la seva realitat és profundament precària. Segons els motius exposats, els bombers voluntaris no tenen reconeguts drets laborals bàsics, no cotitzen a la seguretat social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada ni tampoc de protocols de prevenció de riscos laborals. Per al consistori, és una contradicció que la seguretat pública descansi sobre un col·lectiu sense garanties bàsiques de protecció. Amb aquest acord unànime, l'Ajuntament de Palafolls insta formalment el Departament d'Interior a obrir una mesa de negociació amb els representants dels bombers voluntaris. Volen que es reconegui els seus drets laborals, es garanteixi la cobertura efectiva de la seguretat social davant d'accidents o malalties professionals i que es revisin el model retributiu sota el principi de igual feina, igual salari. Susana Pla és regidora de Governació i va ser l'encarregada de llegir en el darrer ple municipal els acords d'aquesta moció aprovada.
4: Instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequar-lo a la responsabilitat i risc assumits seguint el criteri que igual feina, igual salari, obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties. I tercer, exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu.
0: Finalment, la moció també serveix per traslladar un reconeixement institucional i públic a tots els voluntaris que amb la seva vocació protegeixen a dia a dia les persones i l'entorn de Palafolls i els municipis veïns. Tram final ja de l'informatiu, el dediquem d'entrada a repassar la nostra hemeroteca. De què parlàvem tal dia com avui, un 6 de juliol? Però d'anys enrere, comencem posant la mirada just l'any passat, el 2025, quan Palafolls homologava el seu nou pla de protecció civil. Just fa un any, la Generalitat homologava el document únic de protecció civil municipal, que es coneix amb les seves sigles de DUPROCIM. El document estableix els protocols d'actuació davant d'emergències, com puguin ser incendis, inundacions, accidents químics o episodis de calor extrema, amb l'objectiu de coordinar la resposta dels serveis municipals i garantir la seguretat de tota la població. Ara fa 5 anys encara estàvem amb les seqüeles de la pandèmia, una pandèmia que obligava a suspendre la megafesta dels 80. Fa 5 anys la situació sanitària provocada per la Covid-19 obligava a cancel·lar per segon any consecutiu la megafesta dels 80 a Palafolls. L'organització explicava que no podia garantir la seguretat dels assistents en un esdeveniment multitudinari ni tampoc disposava dels recursos necessaris per adaptar-lo a les restriccions vigents que hi havia llavors ara fa 5 anys amb actes públics, com és el cas d'aquesta festa dels 80. I ara fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament reactivava les zones verdes d'estacionament al barri de Sant Lluís, però ajornava una setmana l'inici de les sancions per tal de donar temps als veïns a resoldre les diverses incidències amb els distintius de resident. El consistori recordava que les multes serien de 100 euros amb un descompte de pagament immediat i anunciava també l'inici de tràmits per retirar diversos vehicles abandonats al barri. Llavors, ara fa 10 anys, de fet en fa 3 també era així, es demanava una identificació, una targeta verda com a resident que s'havia de lluir al parabrisa del vehicle. I fins aquí la hemeroteca d'aquest dilluns.

0: Hem començat la setmana amb temperatures altes. La mínima aquí a Palafolls ha rondat els 21 graus. La màxima al punt del migdia s'ha acostat als 33. Sembla que la cosa ha d'anar més a més, increixendo en aquests 4 dies que ens esperen, d'encara més calor, si cabe, i per tant comencem una altra tongada d'onada de calor. Ai, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada hem tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i doncs, obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38. Per tant, calor molt marcada, onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
0: Gràcies, Quim. Doncs no ens quedarà un altre que suportar una nova onada de calor.

0: Acabem l'edició del nostre informatiu repassant en titulars les informacions més destacades. Avui hem començat parlant de la manifestació que es va viure ahir diumenge al vespre a Palafolls. Més de 300 persones es van manifestar contra la benzinera del carrer Passada. Els veïns van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada amb xiulets, pancartes i tractors. El govern municipal i també l'oposició fan front comú per intentar frenar aquest projecte d'instal·lació d'una benzinera 24 hores de plen oil als terrenys del carrer Passada número 15. Els manifestants adverteixen de noves mobilitzacions si l'estació de servei no s'atura. I l'Ajuntament condemna un acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi, una trentena de grafitis amb malmès diversos elements, incloent-hi l'estàtua de Dante Alighieri, la font de la plaça i les parets del teatre i l'escenari d'aquesta plaça de Popi. El consistori haurà ara de destinar fons públics i també hores de treball per netejar les parets i refer tot l'espai. Es fa, a més, una crida a la col·laboració ciutadana per identificar els autors d'aquests actes vandàlics, d'aquestes bretolades a la policia local. I Palafolls ha assolit la xifra d'atur més baixa en un mes de juny en els últims 18 anys, des de l'esclat de la crisi econòmica a l'any 2008. El municipi tanca el mes de juny amb 364 persones sense feina, consolidant una fita històrica local. La dada és la segona millor de tota la sèrie d'aquests darrers 18 anys, només superada per l'abril d'aquest any, que hi havia encara un aturat menys. Aquesta millora se suma a la tendència descendent que també han registrat malgrat Tordera i Santa Susana. I el ple de l'Ajuntament de Palafolls ha reclamat per unanimitat la dignificació dels bombers voluntaris. Tots els partits polítics donen suport a la moció per acabar amb la precarietat d'aquest col·lectiu. Es demana que se'ls reconeguin drets laborals tan bàsics com la cotització i la prevenció de riscos laborals. L'Ajuntament insta la Generalitat a negociar un model d'igual feina, igual salari també per als voluntaris, en aquest cas pels bombers voluntaris. I d'aquesta manera posem punt i final al nostre informatiu d'avui. Com sempre, us recomanem visitar el nostre portal web a www.radiopalafolls.cat, també les nostres xarxes. Podeu, per exemple, veure la transmissió que hi van fer d'aquesta manifestació a través d'Instagram. Allà està sencera aquesta hora llarga, hora i quart, que va durar la protesta ahir al nostre municipi en contra d'aquesta benzinera del carrer Passada. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora al 107.7 de la FM, a radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes per explicar tota l'actualitat del que passa al nostre voltant. Fins demà, que vagi bé, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: L'Ajuntament condemna les pintades que han vandalitzat la plaça de Pop i l'Ajuntament de Palafolls ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Pop i que han afectat diversos elements de l'espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, les parets posteriors, l'escenari, l'estàtua de Dante i també la font que hi ha en aquesta plaça. En total s'hi han localitzat una quinzena de grafits repartits per diferents punts del recinte i a causa de la seva extensió el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i repintar les superfícies afectades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin l'espai públic i comportin, a més, una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de netejar, esborrar i restaurar tota la zona malmesa. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. En aquest sentit, fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè la posi en coneixement de la policia local. També recorda la importància d'avisar els agents sempre que es presenciïn actes vandàlics amb l'objectiu de poder identificar els responsables i prevenir noves accions incíviques. Palafolls registra la millor dada d'atur en un mes de juny des dels darrers 18 anys. El mercat laboral a Palafolls ha consolidat aquest mes de juny una fita històrica. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 364 persones inscrites a les llistes de l'atur, una xifra que no només millora els registres recents, sinó que també se situa com la millor dada per un mes de juny de tota la història, la sèrie històrica recollida des del 2008, l'any de l'esclat de la crisi econòmica. Aquesta reducció, tot i ser d'una sola persona, respecte al mes de maig, llavors eren 365, adquireix una rellevància especial si es mira en perspectiva. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, Palafolls ha aconseguit reduir el nombre de persones sense feina en una quinzena, ja que el juny del 2025 la xifra llavors era de 379 persones. De fet, per trobar xifres similars cal remuntar-se a la primavera d'aquest mateix any, ja que el registre actual, aquestes 364 persones sense feina, és la segona millor dada absoluta de tot aquest temps des del 2008, ja que només la supera el rècord assolit el passat mes d'abril d'aquest any. Llavors es va haver encara una persona menys, 363 persones a l'atur. La tendència positiva no és un fet aïllat de Palafolls, sinó que també es reflecteix en força el conjunt de l'Alt Maresme. Els municipis veïns han experimentat descensos més pronunciats durant aquest darrer mes de juny, malgrat ha aconseguit baixar fins a les 751 persones. Tordera se situa en els 893 i Santa Susana ha reduït el seu nombre fins als 130 aturats, són 6 menys dels que tenia el mes de maig. Aquesta inèrcia descendent també és estranjada en l'àmbit comarcal. El Maresme ha tancat el mes de juny amb un total de 18.316 persones a l'atur.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: 300 persones es manifesten contra la benzinera al centre de Palafolls. Puntuals a les 6 de la tarda, els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada a Palafolls ahir diumenge, just davant d'on es pretén posar precisament aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei oberta 24 hores al dia. Els vehicles que circulaven per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats a les rotondes de Can Patalina i del Consum, i per això un grup nombrós dels manifestants van anar fins precisament a aquesta darrera girola, la del Consum, per tal d'entorpir la circulació durant almenys 5 minuts. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica amb la participació de 4 tractors que van tallar els accessos a la rotonda i també amb els Diables Folls, que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que és una de les organitzadores de la protesta, es mostrava esperançada en poder aturar el projecte als micròfons de Ràdio Palafolls.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, vale? Perquè tenim amb un abogat i ho tenim bastant bé encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Ja hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: La manifestació va reunir, això, unes 300 persones i també regidors, representants i membres de diferents partits polítics del nostre municipi. La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, explicava que faran tot el possible dins la legislació per intentar evitar que Plenoil s'acabi instal·lant els terrenys del carrer Passada. Rosa García, del PSC, creu que la permuta que intenta l'Ajuntament pot ser una bona sortida, sempre i quan no perjudiqui a d'altres veïns del nostre municipi. Per la seva banda, Martí Victòria, el regidor no adscrit, creu que aquesta benzinera no es pot fer al mig del poble i espera que els promotors vulguin deixar el projecte en comprovar l'oposició frontal que ha aixecat. Un cop acabada la protesta, els manifestants van desfilar cap a l'Ajuntament de camí i davant la porta del propietari dels terrenys van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a aquesta estació de serveis oberta 24 hores. Els veïns anuncien més mobilitzacions, si són necessàries, per tal de frenar el projecte d'instal·lació d'aquesta benzinera al carrer Passada de Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 6 de juliol de 2026. Demanen extremar les precaucions davant l'inici de la segona onada de calor i l'alt perill d'incendi. Martí Capçada.
5: Les temperatures podran superar els 42 graus en diversos punts del país, sobretot a partir de dimarts i a la meitat oest.
4: I detingut a Llavaneres el presumpte autor d'un robatori en un domicili. Martí Capçada.
5: La policia local de Sant Andreu de Llavaneres ha detingut aquest dijous un home com a presumpte autor d'un robatori en un domicili particular del municipi.
4: El govern de Calella ajorna les decisions en habitatge fins al nou pla local. Sergi Ferrer.
6: El govern, amb majoria de Junts i PSC, ha tombat la moció de Calella en Comú Podem que proposava estudiar la viabilitat de cedir espais municipals a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi habitatge protegit.
4: La Diputació dona suport a la Sala Centro de Canet, Dani Grau.
7: L'Ajuntament de Canet de Mar ha obtingut la subvenció màxima de 275.000 euros de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts per a la restauració d'immobles amb valor patrimonial. Aquest finançament permetrà iniciar les obres de rehabilitació de la Sala Centro i la rectoria nova.
4: I l'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. Genís Mas.
8: El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat.

Bona tarda. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'inici de la onada de calor i també l'alt perill d'incendi. Laura Téllez.

0: Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant l'inici de l'onada de calor que es pot allargar fins dijous o divendres i l'alt perill d'incendi forestal. La segona calorada de l'estiu es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a temperatures que podran ratllar els 40 graus centígrads al Maresme de cara a aquest dimarts i els següents dies. Protecció Civil també ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades. Per altra part, Protecció Civil de la Generalitat manté el pla enfocat en fase d'emergència per l'elevat perill d'incendi forestal a gran part de Catalunya. Concretament, 399 municipis es troben en perill molt alt i 20 municipis amb risc extrem. En el cas del Maresme, el perill és alt. També es manté la fase d'emergència pel foc estabilitzat de les Gavarres. Jordi Fontrodona, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Malgrat de Mar, recorda que al Maresme hi ha moltes urbanitzacions a les muntanyes, al sotabosc, que l'estiu s'asseca, i les marinades diàries. Fontrodona fa una crida a la prudència.
1: Hi ha moltes urbanitzacions, per desgràcia les muntanyes estan plegades de cases i de gent vivint. Aquest hivern ha plogut força i hi ha el sotabosc que l'estiu s'asseca i això corre molt. Tenim les marinades, aquests vents que normalment cada dia s'aixequen i són vents doncs, que fan això, que amb qualsevol cosa que és insignificant a altres moments de l'any, doncs ara mateix bueno, pot ocasionar un gran incendi com els que estem visquent de les Gavarres, de la Catalunya Nord, que també hi ha hagut, de molts llocs. Al final hem de ser conscients i precavuts de que qualsevol guspira encén un bosc i s'encén des d'un punt i acaba allà on ningú sap.
0: Els bombers voluntaris de Malgrat de Mar han actuat aquests dies en un foc en una indústria de Granollers i en diversos incendis al nord de Catalunya.
2: I més de 300 persones s'han manifestat aquest diumenge a Palafolls contra la possible instal·lació d'una benzinera al centre del poble. Marc Ferri.
3: Puntuals a les 6 de la tarda d'ahir diumenge, els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada de Palafolls van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada al municipi, just davant d'on es pretén precisament posar aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei oberta 24 hores. Els vehicles que circulaven per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats per les rotondes adjacents. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica amb la participació de quatre tractors que van ser els encarregats de fet de tallar els accessos a la rotonda i amb els diables folls que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que és una de les veïnes organitzadores de la protesta, es mostrava ahir esperançada en poder aturar el projecte als micròfons d'aquesta emissora.
4: Jo crec que de moment podrem parar-ho, ¿vale? Perquè tenim un abogat i ho tenim bastant ben encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Aviam, ja hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
3: La manifestació també va reunir a nombrosos regidors, representants i membres dels diferents partits municipals. Un cop acabada la protesta, els manifestants van desfilar cap a l'Ajuntament de camí i davant la porta del propietari dels terrenys on es vol instal·lar la benzinera van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a l'estació de serveis. Els veïns anuncien més mobilitzacions si són necessàries per tal de frenar el projecte.
2: Seguim avançant. Detingut a Llavaneres el presumpte autor d'un robatori en un domicili. Martí Capçada, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Així és, la policia local de Sant Andreu de Llavaneres ha detingut aquest dijous un home com a presumpte autor d'un robatori en un domicili particular del municipi. La detenció s'ha produït després d'una investigació iniciada arran dels fets que va tenir lloc el passat 25 de juny. Segons s'ha informat l'Ajuntament, la policia va poder identificar el sospitós gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat instal·lades a l'habitatge afectat. Aquest dijous al matí, els agents el van reconèixer mentre es desplaçaven per atendre un requeriment relacionat amb avisos per trucades als timbres de diversos domicilis, moment en què es van procedir a la seva detenció. La policia local ha volgut agrair la col·laboració ciutadana durant aquests dies i també ha destacat el compromís del veïnat amb la seguretat del municipi.

0: I en un altre ordre de qüestions, us expliquem que el govern de Calella ajorna les decisions en habitatge fins al nou pla local. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. El govern amb majoria de Junts i el PSC ha tombat la moció de Calella en Comú Podem que proposava estudiar la viabilitat de cedir espais municipals a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi habitatge protegit. En concret, localitzar sòl disponible per acollir-se a la convocatòria oberta de l'anomenat Pla 50.000 que impulsa el govern de Salvador Illa, com ho han fet ja una quinzena de poblacions maresmenques. La proposta dels comuns en recollia els punts assenyalats en el Pla Local d'Habitatge del 2017 actualment caducat, i d'altres de nous. Són els pàrquings del Roser, Bertrina i del Mercat, a més del dret a vol de l'Aldi, on els estudis ja existents apunten que la superfície constructiva permetria obtenir uns 36 habitatges. El tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Calella, Sofia Larussi, va anunciar que el pròxim setembre s'iniciarà la redacció del nou document de planificació i que fins a tenir-lo a mà no es vol prendre cap decisió que pugui comprometre opcions de futur. A més, parlava del risc de perdre places d'aparcament estratègiques al nucli urbà.
2: Setembre s'adjudicarà l'equip redactor per començar la feina en aquest sentit. Avançar a una decisió sobre determinats sòls municipals abans de disposar d'aquest treball tècnic seria, al nostre entendre, precipitat i podria comprometre opcions que el mateix pla local d'habitatge pugui considerar més adequades. A més, la proposta planteja destinar habitatges a alguns solars que actualment constitueixen bosses d'aparcament d'una importància estratègica per Calella.
1: Per la seva banda, el portaveu de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada, lamentava que s'ajorni la decisió davant una realitat que clama als ulls de tothom i feia notar aquí el paper dels socialistes dins del govern.
3: Ara estem parlant de la possibilitat de que el nostre ajuntament s'aculli a una proposta solvent i potent de la Generalitat de Catalunya on governa el PSC. No necessitem aquest estudi per prendre la decisió de construir habitatge de protecció oficial. Realment, senyora Lucy, no entenem el posicionament del PSC en el tema en general de l'habitatge i en concret en aquest tema.
1: La moció de Calella en Comú Podem va decaure pels vots en contra del govern de Junts i el PSC i de la regidora del PP, Celine Coronil, i els vots favorables de la resta de grups municipals.
0: Gràcies, i la Diputació dona suport a la Sala Centro de Canet. Dani Grau, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet de Mar ha obtingut la subvenció màxima de 275.000 euros de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts per a la remodelació d'immobles amb valor patrimonial. Aquest finançament permetrà iniciar les obres de rehabilitació de la Sala Centro i la rectoria nova de l'edifici neoclàssic de finals del segle XIX, que forma part també del Teatre Municipal de Canet. El projecte ha estat valorat molt positivament perquè combina la conservació del patrimoni arquitectònic amb la recuperació d'espais per a la nova usos culturals i comunitaris. Les actuacions milloraran l'accessibilitat, la seguretat, l'eficiència funcional de l'edifici i la seva capacitat d'escollir activitats, acollir activitats obertes a tota la ciutadania, i a la vegada es garanteix la preservació patrimonial de gran valor del municipi. La Sala Centro és l'espai amb més activitat comunitària del TMC. Compta amb una programació estable de teatre amateur, cinema, activitats escolars, assajos i espectacles de petit format. La rehabilitació permetrà ampliar-ne els usos i millorar les condicions de treball de les companyies locals i consolidar el teatre com un equipament cultural de referència més accessible, sostenible i preparat per donar resposta a les necessitats actuals de la cultura local. L'obtenció d'aquest ajut representa un pas decisiu en l'estratègia municipal de captació de recursos externs per modernitzar uns equipaments culturals de Canet i paral·lelament també s'està a l'espera de la resolució d'una altra convocatòria de la Diputació de Barcelona destinada a equipaments culturals i treballa en la preparació d'una nova sol·licitud de subvenció a la Generalitat per continuar la rehabilitació d'edificis amb valor patrimonial.
0: Gràcies, Dani. L'Ajuntament de Palafolls condemna l'acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi. Una trentena de grafits han malmès diversos elements a la plaça. Marc Ferri.
5: El consistori palafollenc ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi i que han afectat diversos elements de l'espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, l'escenari, l'estàtua de Dante i també la font de la plaça de Popi. En total s'hi han localitzat una trentena de grafits repartits per diferents punts del recinte. A causa de la seva extensió, el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i repintar totes les superfícies afectades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin l'espai públic i que emportin també una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de la neteja i de la restauració de l'espai. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. En aquest sentit, fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè les posi en coneixement de la policia local.
0: I l'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Parc i Terra Brava a partir del setembre. Genís Mas, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, tot i que el desig inicial del govern municipal era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement al setembre. La raó d'aquest ajustament en el calendari respon al fet que l'agost es considera un mes més inhàbil per a certs treballs logístics d'aquesta envergadura, dificultant la disponibilitat de maquinària pesada i també de les empreses del sector. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
7: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat preferim començar al setembre.
6: El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un estat molt avançat. Després d'haver finalitzat les obres a Masmora i a Sant Daniel, el focus es trasllada ara a Tordera Parc i Terra Brava.
0: I l'equip de la síndica de Greuges visitarà Calella. Sergi Ferrer.
1: Molta gent associa la síndica de Greuges a les queixes contra l'administració, però el seu àmbit d'actuació és molt més ampli. De fet, pot intervenir sempre que una persona consideri que els seus drets no han estat respectats per una administració pública o per una empresa que presta un servei d'interès general. Per exemple, es pot recórrer a la síndica si hi ha retards excessius en el cobrament d'una prestació de dependència o d'una beca d'estudis, si una persona espera des de fa molt de temps una intervenció quirúrgica, si no pot accedir a un recurs assistencial per a un familiar dependent o si l'administració denega l'accés a la informació pública. També atén situacions de discriminació per motius d'orientació sexual o identitat de gènere, possibles vulneracions dels drets de les dones o casos relacionats amb la violència masclista. A més, supervisa l'actuació de les empreses que presten serveis bàsics com ara la llum, l'aigua, el gas, la telefonia o els serveis postals. La síndica de Greuges actua amb independència política i té la funció de supervisar el funcionament de les administracions públiques catalanes, des de la Generalitat fins als ajuntaments i altres ens locals. El seu objectiu és defensar els drets de la ciutadania i contribuir a millorar el funcionament dels serveis públics. Ara bé, no pot imposar sancions ni dictar sentències judicials. La seva eina principal és la persuasió. Després d'estudiar cada cas, pot emetre recomanacions, advertiments o propostes de canvi dirigides a les administracions o als organismes implicats. L'equip de la síndica es desplaçarà a Calella el pròxim dimarts 14 de juliol per atendre presencialment totes aquelles persones que vulguin fer una consulta, presentar una queixa o demanar orientació sobre com defensar els seus drets. Cal demanar cita prèvia.
0: I Sant Vicenç de Montalt reconeix l'alumnat de les escoles Sant Jordi i Sot del Camp pel seu compromís amb l'ecogest. Martí.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha reconegut la implicació de l'alumnat de les escoles Sant Jordi i Sot del Camp, com tu bé dius, Gemma, en el projecte Ecogest, una iniciativa d'educació ambiental que promou hàbits sostenibles entre els infants i que enguany ha celebrat la seva segona edició. Durant el mes de juny, la regidora de Medi Ambient, Esther Termans, va visitar els dos centres educatius per agrair la participació dels alumnes i també per fer-los entrega dels diplomes als autors dels cartells guanyadors de carta grup. A més, tots els participants van rebre un cubell blau per al reciclatge de paper i una ampolla reutilitzable d'alumini reciclat com a reconeixement pel seu compromís amb la cura del medi ambient. Aquest curs, els ecogests, han estat elaborats pels alumnes de segon de l'Escola Sant Jordi, protagonistes de l'edició de maig del butlletí municipal Infomuntal, i pels alumnes de 6è A i 6è B de l'Escola Sot del Camp, que han participat en les edicions de juny i juliol. L'Ajuntament ha destacat que el projecte es vol consolidar el curs vinent ampliant la participació al conjunt de l'alumnat de les dues escoles, amb l'objectiu de continuar fomentant la sensibilització ambiental i la implicació dels més joves en la preservació de l'entorn.
0: Gràcies. I els estudiants de màrqueting de l'Institut de Premià de Mar construeixen i projecten la marca d'una empresa radicalment singular. Sergi Ferrer.
1: Sí, el passat dimecres 19 de juny, en el marc de l'acte de graduació, l'alumnat dels cursos formatius de grau superior de màrqueting i publicitat van lliurar el material corporatiu que ha dissenyat per a la nova firma Kiria. Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP, que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció de 10.000 euros provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlit, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la Paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 de l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i per això el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar que les planta i les ven i que facilita aquest certificat es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en quatre equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa a la definició del pla comercial. Van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins al final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a dos èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent ha acolliran pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
0: I la CR Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. Genís Mas.
6: Sí, amb aquesta nova organització, Pere Cot ja pensa en aquest nou aniversari i el seu nou musical In The Heights, un projecte que neix amb les ganes dels i les alumnes de formació que demanaven preparar alguna representació a l'estiu. El musical està ambientat en un estil americà i de ritmes llatins i rap i explica el somni d'un jove dominicà que busca tornar al seu país d'origen. Les funcions es duran a terme al Teatre Claver l'1 i 2 d'agost. En parla l'Èlia Rodríguez, vocal de l'entitat.
9: S'ha creat un grup ja amb molta base.
10: De les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre i en faran una mostra doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda. I ens fa bastanta il·lusió doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure el que la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
6: L'entitat, d'altra banda, ja manté la mirada fixada en l'any vinent, una cita molt assenyalada, ja que celebraran els seus 45 anys d'existència. Tot i que a hores d'ara encara no hi ha res del tot fixat, des de l'associació tenen la idea de preparar alguna cosa especial per commemorar aquesta xifra.
0: I el nou vaixell pirata arriba a Premià de Mar amb una victòria a l'esquena, Martí.
8: Així és, Gemma, el nou vaixell dels Pirates de Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació, presentada diumenge passat durant l'acte d'inici de la Festa Major, prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la seva Festa Major. La història de la Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i, en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la celebració premianenca.
11: A Granollers, no?, fan la Festa Major dels Blancs Blau, hi ha dues colles i cada any fan un eix temàtic, vale? L'any passat l'eix temàtic dels blancs va ser els pirates, llavors jo sóc d'allà i per casualitats de la vida, doncs, bueno, vaig veure que tenien el vaixell aquest, que el treien i que també n'havia fet un parell més, i durant la Festa Major els vaig comentar: mira, escolta'm, això quan acabeu, si no em voleu fer res, doncs en podem parlar. Amb això ens ho van voler vendre perquè ells el que no volien és que es perdés la continuïtat del vaixell aquest.
8: L'Ajuntament va adquirir el vaixell a principis d'any i el va traslladar desmuntat fins a Premià de Mar, on s'ha adaptat per convertir-se en el nou vaixell dels Pirates. Segons explica Not, els seus creadors volien que l'embarcació continués tenint vida i van veure en Premià de Mar el lloc ideal per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el Mitja Lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes del programa festiu. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
0: I en esports, la Nocturna Malgrat obre els punts d'inscripció presencials per la caminada solidària del 22 d'agost. Laura Téllez.
12: Els organitzadors de la Nocturna de Malgrat de Mar ultimen els detalls de la 15a edició de la Caminada Solidària, que tindrà lloc el 22 d'agost a partir de 8:45 del vespre. Les inscripcions a través d'internet es van obrir a mitjans de juny i des d'aquest cap de setmana també es poden fer en 4 punts presencials: Can Vinyes, Cafè de Palafolls, l'Associació de Dones de Malgrat i Massó Moda. Amb la inscripció de 10 euros, cada participant s'endú una samarreta i el dorsal i col·labora amb la investigació del càncer infantil. Per ara, la Nocturna només ha revelat una de les novetats d'enguany: tindrà sortida i arribada al Parc Francesc Macià. Els organitzadors asseguren, a més, que l'edició d'aquest estiu serà un homenatge a totes les persones que han format part de la història de la caminada, des dels participants fins als voluntaris, passant pels patrocinadors i les entitats col·laboradores. L'any passat, la caminada nocturna de Malgrat de Mar va aconseguir recaptar 17.340 euros. Els diners es van destinar de manera íntegra a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, amb l'objectiu de contribuir en dos projectes d'investigació sobre tumors infantils liderats per equips mèdics de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron de Barcelona.
0: I encara en clau esportiva, el camp de futbol de Canet estarà obert cada tarda. Dani Grau.
4: Sí, el camp de futbol municipal tornarà a obrir les seves portes cada tarda per a l'ús lliure de la ciutadania. La iniciativa, que es mantindrà fins a l'inici dels entrenaments del Canet Futbol Club a l'agost, vol oferir als infants i joves un espai de trobada, lleure i pràctica esportiva durant els mesos d'estiu. L'horari d'obertura és de 5 de la tarda a 9 del vespre i es demana a totes les persones usuàries el màxim respecte i el compliment d'aquesta franja horària per garantir el funcionament dels servei i la convivència amb l'entorn. La reobertura del camp de futbol a les tardes dona continuïtat a una experiència que l'any passat va tenir una resposta molt positiva. En només 13 dies, l'espai va enregistrar 781 persones, fet que confirma la necessitat de disposar d'equipaments esportius oberts i accessibles durant el període de vacances escolars. Segons les dades recollides, la major part de les persones usuàries van ser joves d'entre 11 i 20 anys, que van representar el 71% de la participació total. També hi van prendre part d'infants de 3 a 10 anys amb un 14% i persones de més de 20 anys amb un 15%. Perquè pel perfil de participants, el 75% van ser nens i nois i el 25% nenes i noies. La mesura és possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona, que cofinança aquest projecte amb l'objectiu de promoure l'esport de lleure amb saludable, la convivència i la cohesió social dels municipis.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim, això, Quim Serra?
13: Seguim pendents de l'evolució de la situació meteorològica, que de moment ve marcada per aquesta onada de calor que avui comença ja a portar temperatures superant ara mateix els 30 graus a tota la comarca, fregant els 34 cap a la zona interior del Maresme, a prop de la costa al voltant dels 32. Per tant, temperatures que van tirant cap amunt i, com dèiem, avui hi ha màximes de 36-37 graus a l'interior del Maresme i a prop de la costa entre els 33 i els 34. Demà les temperatures es mantindran semblants a les d'avui i atenció, perquè entre dimecres i dijous és quan tindrem el pic d'aquesta onada de calor, que ens portarà màximes al voltant dels 35-36 graus a prop de la costa i cap als 38 a l'interior de la comarca. Per tant, calor ben intensa allà els pròxims dies. Les mínimes també seran altes. De fet, aquesta passada nit ja hem tingut algun valor fregant els 25 graus. Per tant, nits tòrrides que es repetiran durant els pròxims dies. Tot això amb un temps que serà plenament estable, completament assolellat, avui, demà, també de cara a demà passat. Hi ha molta tranquil·litat pel que fa als vents i també pel que fa a la situació marítima. De cara al divendres es mantindran les altes temperatures, tot i que començarien a davallar una mica, i el cap de setmana entrarà vent més aviat de l'est-nord-est, un vent una mica més fresquet que farà que les temperatures també puguin baixar lleugerament dissabte i diumenge. De tota manera, tot apunta que la setmana vinent tornarà a estar marcada, almenys en un inici, per un nou augment de les temperatures.
0: Molt bé, doncs molt pendents d'aquesta segona onada de calor que farà pujar les temperatures de forma tan intensa. Nosaltres ara tornem, marxem i tornem d'aquí 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
0: En Marc encara està al telèfon?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vinga, som-hi, passant 5 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials. Avui amb en Genís des de Tordera. Genís, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvingut a l'Ona Maresma, també, que és el teu primer dia. I, doncs bé, comencem destacant el més important, al Maresme, a la comarca.
2: Doncs sí, mira, al Maresme hi ha hagut un nou incendi a Òrrius, evidenciat també l'alt risc que viu el Maresme aquest estiu. Estem veient que gairebé tota la comarca es troba en nivell 2 del Pla Alfa, per sota d'altres territoris de Catalunya, però el foc registrat aquest passat diumenge al Turó de Quensa mostra que el perill també és molt elevat aquí al Maresme. Tot i que aquest últim foc es va controlar de forma ràpida, la preocupació és elevada perquè s'afegeix a un altre gran incendi que ja es va produir ara a finals de maig al mateix municipi, a Òrrius. Hi ha un altre també que es va calcinar 48 hectàrees entre Tiana i Montgat ara fa poc més d'una setmana. Per tant, tres incendis en pocs mesos i la situació al Maresme que també és perillosa.
1: El món, en clau internacional, què podem explicar?
2: Doncs al món, més de 10.000 evacuats per un altre incendi. Avui aquesta serà la temàtica del dia. I 5 ferits lleus a la Catalunya Nord davant la virulència de l'incendi. La tercera etapa del tour, que aquest dilluns havia de passar per la zona, ha estat sense públic i sense caravana des de l'entrada de la Catalunya Nord i fins l'arribada a la meta, que està fixada als angles al Capcir. L'itinerari també s'ha vist modificat per aquest nou incendi que hi ha hagut a la Catalunya Nord.
1: I el tema curiós del dia?
2: Doncs com a tema curiós apareixen unes esferes misterioses a una platja d'Austràlia que podrien ser boles espacials. L'Agència Espacial Australiana treballa per confirmar l'origen d'aquests objectes, mentre que una arqueòloga espacial apunta que podrien estar relacionats amb el llançament d'un coet. Per tant, unes boles espacials que han anat apareixent a diferents platges d'Austràlia.
1: Entenem que deuen ser d'alguna missió, no? Que...
2: Sí, antiga. Segons aquesta arqueòloga i altres experts, se suposa o s'ha arribat a deduir que aquestes boles serien de restes d'algun coet o deixalles especials.
1: Molt bé, molt interessant. Doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, Genís, què estem preguntant?
2: Doncs avui estem preguntant, en relació a aquest darrer tema com a curiós, si la gent creu que hi ha vida fora del planeta Terra.
1: Aquesta és una pregunta que ens l'hem formulat de forma sovint aquí al programa. Tu què creus, que hi ha vida fora de la Terra o que no? Hi ha aliens, no n'hi ha?
2: Aquí poden entrar dos factors, que clar, hi ha moltes formes de vida, poden ser també diferents tipus d'éssers, i no sé si aliens, però potser alguna forma de vida, com algun tipus de planta, alguna espècie semblant, potser pot haver-hi algun altre planeta.
1: Algun microorganisme, qualsevol cosa.
2: Sí, alguna forma de vida, alguna mínima, jo crec que hi ha la possibilitat.
1: Molt bé, doncs veurem què respon als nostres oients. Moltes gràcies, fins ara.
2: A tu.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Vinga, som-hi. Continuem. Andreu Bosch acaba de ser nomenat nou president d'Òmnium Maresma i per això doncs, avui tenim el plaer d'entrevistar-lo amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs hem de dir que l'Andreu Bosch és Òmnium Maresma i després hi ha Òmnium al Maresma, és la mateixa entitat, però partida en dos per un mateix objectiu. Andreu Bosch, bona tarda, què tal?
5: Hola, bona tarda. Bé, i vosaltres?
4: Bé, bé, aquí combatent la calor. Què anava a dir? Partida en dos en aquesta comarca, però lluitant per un mateix objectiu, no? És això?
5: Sí. Evidentment, partida en dos per una qüestió d'organització interna i d'una major efectivitat territorial, però tant Òmnium Cultural Maresme com Òmnium Cultural al Maresme treballem per la llengua, per la cultura, pel país, per la cohesió social i pels drets civils del nostre país.
4: Tenint en compte, diguéssim, com diria Maragall, quan estava bé, pobre home, que ha baixat el suple de, diguéssim, de la reclamació de la independència, que els partits polítics s'han diluït, en podíem dir, en el seu miratge, les entitats, diguéssim, socials, culturals del país, doncs, tenen més sentit que mai, no? En aquest sentit, com ara Òmnium.
5: Sí, evidentment, i crec que la veu d'Òmnium és especialment significativa en aquesta reflexió que fas. De fet, en Xavier Antic, el nostre president, en diverses ocasions ha analitzat la situació actual, que la classificava com una situació de pèrdua d'hegemonia política, i que per tant entitats com Òmnium Cultural, jo diria que especialment Òmnium Cultural, ara tenim d'alguna manera la responsabilitat de recuperar l'hegemonia social per treballar per la reconstrucció nacional. I aquí Òmnium, amb el nombre de socis que té, no únicament a la comarca del Maresme, sinó al país, doncs és una de les entitats que té aquesta responsabilitat.
4: M'has passat tota una sèrie d'ítems que vols implementar amb la teva presidència. Fem-nos uns ràpids 5 cèntims. Quins objectius primordials t'has marcat, Andreu?
5: Bé, d'entrada, des de les territorials d'Òmnium Cultural, que ens organitzem d'acord amb la distribució territorial, com ara aquesta que comentàvem d'Òmnium Alt Maresme i Òmnium Maresme, nosaltres despleguem determinats programes d'àmbit nacional que afecten l'estructura d'Òmnium Cultural. Projectes com Llengua i Esports, el català per tothom, projectes com El Vincles, que si voleu en parlem, que precisament és un projecte d'aprenentatge informal de català per a persones nouvingudes, especialment adreçat als adults, naturalment, però que és un programa que neix al Maresme i neix concretament a Mataró, si voleu en podem repassar. Bé, aquests són projectes que des de les territorials hem de treballar per impulsar-los des del territori que coneixem i que dominem, però també hem de poder desplegar des de la territorial del Maresme o des de les associacions locals d'Òmnium Cultural estructuralment constituïdes en alguns dels municipis, no en tots, doncs treballar per programes específics que complementen o ajuden a desplegar programes d'àmbit nacional, no? I això és un dels objectius, reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional. En podem citar alguns, per exemple, sí, un, jo m'agrada citar especialment Vincles, per això que us deia, no? Vincles és una plataforma d'aprenentatge de la llengua catalana adreçada a la comunitat adulta nouvinguda, però amb un tarannà més informal, precisament per aprofundir en la reciprocitat de coneixement de cultures i per complementar accions com les que poden fer el govern de la Generalitat amb el Consorci per la Normalització Lingüística, no? Per tant, aquí nosaltres aquest programa de Vincles, que es va estenent a municipis com Alella, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Mataró, és un programa en què hi creiem molt, perquè va néixer precisament a Mataró, va néixer al Maresme, té una distribució territorial a través del voluntariat format des d'Òmnium que funciona molt bé, i de fet aquest és un programa que forma part dels projectes d'Òmnium Nacional, precisament arran de la bona experiència al Maresme. Doncs aquest és un projecte que ja el tenim, que ja funciona i que l'hem d'anar consolidant.
4: En aquest sentit, Andreu, diguéssim, tot ha de començar per la base. I una de

0: entitats aixoplugades sota l'estructura de som català, no? I per tant, aquí la contribució d'Òmnium és que entre totes les entitats que en formem part, som escola, volia dir, perdona, en totes les entitats que en formem som part escola. De Som Escola, el que hem de fer és contribuir en la mesura de les nostres possibilitats organitzatives i tota la nostra potencialitat d'actuació en la societat civil, que això sigui una realitat, no? I sobretot pressionar les institucions públiques perquè es facin els deures, perquè es facin polítiques efectives, perquè es desplegui el Pacte Nacional per la Llengua en tota la seva potencialitat i en tots els seus recursos, no? Però si ho mirem des d'una escala més local, com pot ser la d'Òmnium Cultural Maresme, et puc dir que una de les accions que, per les quals vetllem Òmnium Cultural, és la nostra participació en les taules per la llengua, precisament, que són estructures que alguns ajuntaments ja han creat, com Vilassar de Dalt, el Masnou, Premià de Mar, Argentona, Mataró, Alella, Vilassar de Mar, o de propera creació també a Teià, en què hi participen institucions, associacions de l'àmbit sociocultural, hi participen l'Ajuntament, naturalment, des de les àrees corresponents de política lingüística o altres, i educació, i aquí és on Òmnium el que proposa és una participació, per part nostra almenys és així, una participació efectiva i coordinada d'aquestes taules per la llengua, de tal manera que allò que es prioritza a les taules per la llengua municipals, doncs sigui efectiu, sigui amb determinades accions que es concreten i que es materialitzen en l'àmbit de l'ús social de la llengua, en l'àmbit de l'ús comercial de la llengua, en l'àmbit de l'ús en les activitats esportives i en el lleure de la llengua. Per tant, que hi hagi una corresponsabilitat en aquestes taules per la llengua municipals, i aquí Òmnium Cultural i té un paper, entenem, rellevant.
1: Val. No volem, o no vull que marxis sense posar en valor una cosa, que tu com a lingüista, com a professor universitari i com a professor de secundària, doncs has mantingut els llaços amb l'Alguer. L'Alguer és una ciutat de l'illa de Sardenya on es parla català. En aquest sentit, també vols ara aprofundir o vols agermanar Òmnium Maresme amb l'Alguer, no? Em comentaves?
0: Sí, dins d'aquests eixos estratègics amb els quals doncs he assumit la presidència, que deixa'm dir ara de passada que és rellevant que a la tardor, a l'octubre, organitzarem la corresponent assemblea general de socis, precisament perquè es ratifiqui aquesta presidència meva que s'ha acordat a la Junta Territorial del Maresme, i d'aquests eixos, un d'ells, el més vinculat amb la concepció de països catalans, tenint en compte que hi ha una figura, que hi ha la figura de Joaquim Arenas, que és una figura que relliga Òmnium Cultural Maresme per la seva vinculació amb Mataró, sí, i amb, sí, sí, Premià de Mar, i amb l'Alguer, perquè va fomentar doncs la creació d'Òmnium Cultural a l'Alguer als anys 90, doncs procurarem, i aquí hi ha una bona voluntat i predisposició per part d'Òmnium Cultural de l'Alguer, d'un agermanament entre les dues seus territorials, per tal de treballar doncs amb alguns projectes de manera conjunta, a dignificar i la figura de Joaquim Arenas, que ens relliga tots dos territoris quant a la llengua catalana.
1: Doncs molt bé, queda clar, Andreu, que

0: Aprofitaràs el temps i diguéssim, i exprimiràs al màxim la teva presència per fer d'Òmnium Cultural Maresme doncs una entitat molt, molt, molt dinàmica en aquest sentit, i sobretot per fer allò que els partits polítics fa temps que no fan i que les entitats, diguéssim, socials han de fer o han de redoblar esforços perquè, evidentment, no es poden fer posar enrere amb una cosa tan fonamental per un país com és la seva llengua, o com és qualsevol llengua, també la catalana, evidentment. Andreu Bosch, gràcies i fins una altra. Abraçada forta.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Adéu.

0: Vinga, som-hi, seguim avançant a l'Ona Maresme i ara és moment de les efemèrides, el tal dia com avui, amb en Genís, però abans sempre felicitem els famosos que avui fan anys. Genís, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí, felicitem avui a uns famosos, per començar Sylvester Stallone, que fa 80 anys, també el raper i actor 50 Cent, que en fa 51, l'actor i humorista Kevin Hart, que fa 47 anys, i l'actriu francesa Eva Green, que en fa 46.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells. A més coses, què passava tal dia com avui?
1: Doncs a tal dia com avui naixia Frida Kahlo, artista mexicana, i naixia el 1907. Va ser una pintora mexicana mundialment coneguda pels seus autorretrats i també per reflectir-hi el seu intens dolor físic. Avui, que és considerada una gran icona del feminisme, de la superació personal i també de la cultura popular de Mèxic.
0: La Frida Kahlo, tota una referent. Hi ha moltes frases cèlebres de la Frida Kahlo. Hi ha una que a mi particularment m'agrada molt, que és la de "si tengo que pedirlo, ya no lo quiero". No sé si et sona aquesta frase.
1: Sí. No, me l'apunto que... també. Ara no me'n recordava, però sí, me l'has recordat.
0: Quan una cosa, doncs, si li has de demanar a algú, no, que no li neix, doncs no cal demanar-ho, perquè ja no ho vull, no? Doncs això sí que... que bé, és una de les frases més icòniques. En té moltes més, i ella va patir molt amb el tema romàntic. No sé si en saps una mica sobre la seva vida.
1: Tinc nocions molt bàsiques, et diria.
0: Ella va estar enamorada d'un senyor molt més gran que ella i que la va dur pel camí de l'amargura i de, vaja, que no la va tractar bé. Com es deia aquell senyor? No sé si tenim per aquí algú que m'ho pugui dir. No,
2: De qui estàs parlant?
0: El marit de la Frida Kahlo.
2: El marit de la Frida Kahlo, Diego Rivera.
0: Aquest. Aquest mateix, que ell també és pintor, era pintor, i ella, doncs, es va enamorar d'ell. Molt bé, va, vinga, què passava més avui?
1: Doncs, tal dia com avui. A tal dia com avui també podem dir en claus científics que el 1885 Pasteur posava la primera vacuna al jove Josep Meister, que havia estat mossegat 14 vegades per un gos rabiós. Les seves recerques, que van establir les bases de la vacunologia moderna en claus de vacunes i mitjançant l'ús de virus també atenuats. També, si per algú que cerqui protegir-se contra una malaltia com és la ràbia, per exemple, en aquest cas, vull dir les vacunes antiràbiques, que actuen com a mesura preventiva, i com a tractament després d'una possible exposició. Per tant, tant un com l'altre cas, i es pot consultar al centre de vacunació internacional més pròxim i demanar cita també a través del Ministeri de Sanitat d'Espanya per avaluar el teu cas si viatges també a zones de risc.
0: Molt bé, per tant, té solució,
1: Aquesta... Sí, té solució, sí, tant abans com després. Per tant, hi ha previsió i també en cas de que ja hagis patit aquesta mossegada.
0: Perfecte, molt bé. Ens quedem més tranquils, doncs. I l'efemèride musical, què destaquem?
1: Doncs avui, tal dia com avui, naixia Bill Haley, concretament el 1925, amb un nom real, però que es deia William John Clifton Haley, a Michigan, als Estats Units, aquest cantant que fou el pioner dels Comets, del rock també, del rock and roll, gràcies a cançó com Rock Around the Clock o Shake, Rattle and Roll, les quals feien d'aquest estil de música un de molt ballable. Per tant, pioner amb els Comets d'aquest estil de música, d'aquest gènere, i nosaltres, doncs, que també avui tindrem una cançó d'aquest artista.
0: Doncs va, l'escoltem una mica i, si vols, ara la comentem. L'anem buscant perquè no la teníem prevista, sí, aquesta cançó en concret, però vaja, parles de que naixia en Bill Haley el 1925, per tant, jo crec que aquest gènere o aquest tipus de música potser ens queda una mica lluny. Tu què escoltes, Genís, de música?
1: Ostres, doncs jo et diria que tinc un estil de música molt variat, escolto molts gèneres diferents. No et sabria dir quin en concret, perquè potser un dia em ve de gust un i després n'escolto un altre totalment diferent.
0: Molt bé, doncs mira, tenim aquí la cançó, l'escoltem una mica, eh?

0: Doncs See You Later, Alligator. Sí que ens queda una mica lluny, aquesta música. És d'una altra època completament. Però jo crec que aquest tipus de música en Sergi Ferrer li agrada molt.
1: Sí.
0: Oi que sí, Sergi? 30 segons tenim, però vaja, si vols dir la teva...
1: Escoltem.
0: Sí? L'escoltem? Sí, molt bé. 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Doncs va, fem una petita pausa i ara tornem. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi assetmanat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focus secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
3: És molt important la feina que s'està fent i s'estan posant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc de després del camí vell havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns 6 de juliol i ara doncs posem les agendes sobre la taula perquè en Martí Capsat ens començarà doncs a recitar totes les activitats que podem fer aquests dies a la comarca. Martí?
6: Hola Gemma, què tal? Sí.
5: Molt bé, doncs comencem com sempre amb els punts de donar sang, és possible?
6: És possible. Començarem aquesta agenda, amb aquesta subsecció dins de l'agenda que us recordem a tothom del Maresme on podeu anar a donar sang. I és que, a més dels hospitals, que ja us rebran amb els braços oberts cada dia, doncs els punts específics seran demà dimarts a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna, el dimecres també a Mataró, però en aquest cas al casal de la Nova Aliança Bonaire, el dijous també a Mataró, però en aquest cas a l'Hospital Universitari de Mataró, i per acabar, l'últim punt on es podrà donar sang serà el dissabte a Calella, a la fàbrica Llobet de Llobet i Gurí.
5: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions per ser solidaris i anar a donar sang. Per on comencem, Martí, aquesta agenda?
6: Doncs, Gemma, comencem aquesta agenda amb festes majors, ja que comencem en aquesta època que tant ens agrada a tots i a totes, que són les festes majors, i avui us portem la de Premià de Mar, que, ja que arriba la festa major del, atenció, 30è aniversari del desembarcament. I és que la Festa Major de Premià de Mar se celebrarà des de demà, dimarts 7 de juliol, al 12 de juliol, i l'edició d'enguany tindrà un caràcter especial, ja que commemora, com us he explicat, els 30 anys del desembarcament i de la Festa dels Pirates i Premianencs. Per celebrar aquesta efemèride, el programa incorpora diverses novetats i també recupera algunes activitats emblemàtiques. Així, per fer-vos 5 cèntims, entre les principals incorporacions destaca el Premiant Joc, una proposta participativa que convidarà els equips a competir en diferents proves i reptes al llarg de tota la festa. També tindrem activitats com l'estirada de corda, el llançament d'espardenya o el concurs de guarniment de balcons i finestres, que buscaran fomentar la participació de la gent i reforçar una miqueta més la rivalitat festiva entre els participants. Una altra de les novetats serà la nova direcció artística del desembarcament, que inclourà sorpreses i un nou element vinculat a la festa. A més, s'instal·larà una pantalla gegant perquè el públic pugui seguir amb més detall l'espectacle. Ja per concloure, el programa també inclou un castell de focs especial per commemorar aquest 30 aniversari, un matí de jocs inclusius al cap de setmana i la recuperació de la ruixadeta.
5: Molt bé, Martí, jo t'he de dir que tinc moltes ganes d'aquesta Festa Major de Premià, que des de Premià Mèdia en farem un seguiment exhaustiu de totes les activitats, i clar, de fet també és la meva primera Festa Major, així que ja us explicarem una mica com s'està vivint, i comentaves que comença demà, eh?
6: Correcte, comença demà i s'allarga fins al 12, que és el diumenge, sí.
5: Demà hi ha el desembarcament pirata i també tela, que coincideix tot amb l'onada de calor, per tant, a veure una mica com està l'ambient.
6: Bueno, així doncs, amb aquestes activitats que us he anat dient, la ruixadeta i tot, clar, això, doncs també anirà bé, no?, per treure's una mica aquesta bafarada de calor que no hi ha qui l'aguanti.
5: Totalment. Més coses, què més podem fer aquests dies?
6: Doncs us porto una nova Festa Major, ja que també serà la Festa Major de Sant Zenon d'Arenys de Mar i durarà tota la setmana, des d'avui fins també el diumenge. Hi han moltes activitats, però així per destacar-ne alguna de cada dia, avui tenim la enramada, que serà la enramada acompanyada d'un vespreig o conegut també com a tardeo, l'únic que ja ho hem dit molts cops que no està ben dit, però és així. Després, demà dimarts, tenim els actors en veu en off de Disney amb la segona edició, així que els talents del municipi ens portaran aquest doblatge d'actors que segur que hem escoltat tota la vida en 1000 pel·lícules, i la veritat és que és molt curiós. Ens anem a dimecres, que tindrem la repicada general de campanes, el concert inaugural de Festa Major a càrrec de Los Sarita i la plantada dels gegants i estrena dels vestits nous. Tot això us faig 5 cèntims, però hi ha moltes més activitats cada dia, però si les voleu consultar podeu entrar al programa de la Festa Major d'Arenys de Mar i allà ho tindreu amb més detall. Ens anem al dijous també, que tindrem un torneig de billar a tres bandes, una audició curta de sardanes, una batucada i també focs artificials acompanyats de ball popular. I ja ens anem al cap de setmana, el divendres, que tindrem la missa dels difunts, el concert de Festa Major amb l'orquestra Salvatana, també una audició curta de sardanes, que no pot faltar, el correfoc de Festa Major i les barraques 2026, que hi aniran, atenció, els Doctor Prats, Peluques i P de Pujol, així que uns noms bastant potents.
5: Ja Peluques, m'ha agradat aquest grup.
6: Sí, Peluques, ostres, de... Ah, sí, mira, vaig estar... Ostres, quina... Bueno, això no li interessarà a ningú, però vaig estar a Sant Pere Pescador la setmana passada i van actuar els Peluques, i la veritat és que molt bé, eh? Així que...
5: Sí?
6: Sí, sí, sí, animem a tothom que hi vagi.
5: Molt bé, perfecte.
6: Bé, ja acabo, eh? Perdó que avui
5: t'estic fotent
6: una xapa.
5: Que va. Si no tenim pressa, Martí, pensa que no hi és en Jordi, per tant no hem tingut la Maroteca, per tant tu tranquil.
6: Vale, doncs vaig tirant. Ens anem ara doncs a les activitats del cap de setmana, que són on hi ha més xitxa, i tindrem un matí de pesca, una tarda també de pesca, i després activitats com el concert de Festa Major, però en aquest cas de l'orquestra Montgrins, i ball popular amb la pròpia orquestra també, i en aquest cas les barraques seran amb Saxeni, Brou i Lia Jensen. Així que també, déu-n'hi-do, noms bastant que estan al peu del canó del panorama musical d'aquí de la nostra terra. Ens anem ja al desenllaç d'aquesta festa major, el diumenge 12 de juliol, on tindrem un vermut musical i fideuà popular, el Correaigua amb xeringada popular, així que també ens anirà bé per treure'ns aquesta caloreta que comentàvem abans, la trobada dels gegants i un espectacle de màgia amb Joaquim Mates. Això és tot, Gemma, ja veus que portem una mica de tot, eh? O sigui, la gent no estarà avorrida aquesta setmana.
5: Però hi ha més activitats? O...
6: Sí.
5: Ah, val, sí, és que clar, m'has dit.
6: Sí, sí,
5: entès, és que com... Entès, com que ja està, per tant... M'has fet patir.
6: Sí que ens hem dedicat molt a l'agenda d'avui, a aquestes dues festes majors, ja que
5: clar,
6: són dos actes molt extensos i molt importants, però per qui li quedi potser una miqueta lluny o prefereixi altres activitats, Gemma, no t'espantis, que també en porto una, en aquest cas a Mataró, i és el dimarts, que amb l'anomenat Festival Nosaltres, que és un festival d'estiu de la capital del Maresme, que suma una mica de cultura comunitària i quilòmetre zero amb un compromís per la sostenibilitat. Es tracta d'una iniciativa de la cooperativa maresmenca CLAC amb la participació d'una quarantena d'entitats i institucions culturals del territori. La rumba catalana, la cançó i el nou folk encapçalen, perdoneu, el cartell de la setena edició del Festival Nosaltres. Així, perquè us feu a la idea, els espectacles més destacats són l'actuació del duet revelació de música folk en català anomenats a l'Ossa, el concert d'un temps d'un país 30 anys de Borja Penalba i Meritxell Jané, i també una revetlla rumbera d'homenatge a Paret. El festival també acollirà la jove promesa vilassarenca anomenada Etna Bravo, l'actuació del músic i compositor maresmenc Pep Lladó, o bé l'estrena de l'espectacle de dansa d'arrel i música tradicional anomenat Repic, un projecte de CIA. Així que, bueno, també un festival que porta una miqueta de tot, i qui li agradi aquest gènere musical, que potser no és dels que té tanta repercussió com altres, com vindria a ser la rumba catalana o el folk, però que també tenen un espai a la cartellera, i en aquest cas us l'hem volgut portar aquí a l'agenda de l'Ona Maresme.
5: Molt bé, ens sembla fantàstic. Hi ha alguna activitat més, Martí, que vulguis destacar?
6: Vine, doncs porto una altra activitat, en aquest cas per als que poder portem molta festa, de moment a l'agenda. Doncs ara us portem una activitat més tranquil·leta, una activitat de cinema familiar a la fresca a Sant Vicenç de Montalt, exactament a les 10 de la nit, és a dir que, com el propi nom diu, ja dintre de la calor que fa ja tocarà una mica la fresca i es podrà estar més còmodament, que aquesta hora és bastant agradable, he de dir, i hi haurà la projecció de la pel·lícula anomenada Jurassic World, el renéixer en català. Val a dir que amb el que us diré ara a mi m'han acabat de convèncer, i és que a més de la projecció d'aquesta pel·lícula també hi haurà servei gratuït de crispetes i begudes fins a fi d'existències, així que crec que, bueno, o sigui, amb això ja tothom cap a Sant Vicenç, a la plaça del poble, a veure aquesta pel·lícula i a passar un dissabte la mar de bé.
5: I més si les crispetes i la beguda són gratuïtes, no?
6: Home, tu diràs. L'altre dia, mira, vaig anar al cinema jo i em van clavar el mateix, pràcticament el mateix, per les crispetes i per la beguda que per la pròpia pel·lícula. Així que s'agraeix, sí, sí.
5: Clar, és on fan el negoci, no? Més enllà de l'entrada, les crispetes són caríssimes, la Coca-Cola o el que beguis és caríssim...
6: Jo crec que sí, perquè a sobre no deixen de ser blat de moro, o sigui que realment no és que sigui molt car el producte, però bueno, s'entén que han de treure pistonada d'algun lloc.
5: Totalment. Martí, alguna cosa més?
6: Tinc una última activitat,
5: vale.
6: Tu manes, Gemma.
5: Sí, sí, digues.
6: Vale, doncs ens anem a una última activitat de diumenge a Calella, i és que també us portem un festival, però en aquest cas un festival anomenat Cultura Viva. Aquest festival de música, com he dit, serà el diumenge per un preu de 17 euros anticipadament i 20 euros a taquilla, així que està la mar de bé, és com una entrada a una discoteca, però molt millor, ja que podrem veure els grups anomenats Israel Vibration and Roots Radix, The Congos, els Boom Boom Fighters en Kuka P, i després els BDN featuring Regai Culture i Sr. Wilson en Rose. No sé si he dit bé els noms,
0: jo
6: però
0: crec que molt bé,
6: si no,
0: Martí,
6: demano disculpes.
0: No, ens has deixat sorpresos, perquè de fet no ho he pensat. Mira que bé, Martí, té pràctica ja.
6: Sí, perquè les hem viscut de tots tipus, aquí, amb pronunciacions
0: amb el tururut, de cosa. Amb el tururut viola.
6: Uf, calla, calla. Ja aquí, qui ens escolti cada dia entendrà les referències.
0: Bueno, bàsicament que estaves llegint un text d'una notícia i aquesta paraula no te l'esperaves que estigués escrita, el tururut viola, sí. I quan el vas veure vas dir tururut viola, però ho vas dir molt bé, eh? Sí, no, una altra?
6: Bueno, s'ha de agafar el toro per les banyes una mica.
0: I tant.
6: Quan t'hi trobes.
0: Molt bé. Molt bé, Martí, doncs com sempre, gràcies per l'agenda, i bé, hem pres nota de tot allò que ens hagi pogut interessar, així que seguim avançant. Fins ara.
6: Perfecte, fins ara.

0: Torn per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Genís Mas. Avui fem una recepta a companys ben fresca. Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda. Perdoneu que avui estic al carrer, així que si potser saltiu alguna fressa de més, us demano disculpes.
1: De moment ens sent bé, Txell. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres i amb una recepta doncs, d'acomiadament, fresqueta però d'acomiadament avui.
1: Sí, d'acomiadament. Avui ens portes una recepta, com dius, fresqueta, i és que ens portes burrata amb pesto de cireres i meló, no?
2: Sí, és una mica dedicat, ja que, bé, fins no tornarem fins al setembre o l'octubre, i li vaig preguntar a en Jordi i a tu què us agradava per menjar, i per fer quelcom diferent, doncs hem fet una recepta de formatge de burrata amb pesto, i perquè no sigui el pesto de sempre, doncs que sigui amb meló i, en aquest cas, amb cireres.
1: Home, déu-n'hi-do aquests ingredients que amb el formatge li deuen donar un toc diferent. Explica'ns, però, quins ingredients necessitem per aquesta recepta, perquè el nom ja en diu alguns, però en deu portar algun altre.
2: Doncs sí, mira, per aquest pesto, molt important. Recordeu que a mi m'agrada molt, molt fer el pesto amb alfàbrega morada. Recordem que aquesta alfàbrega morada també és molt i molt intensa. Meló, cireres i, com sempre, sal marina, els fruits secs que els posem a escollir, normalment són pinyons o ametlles, els que vulgueu. Sal marina, com hem dit, el pebre negre i oli, oli de bona qualitat.
1: Per tant, tenim ingredients aquí, això que barreges diferents textures, però també sabors, perquè hi ha una mica de fruita, tenim el formatge, també amb aquesta sal i els fruits secs que et dones un altre punt a aquesta recepta. Per la gent doncs, que ho sàpiga, com podem començar a preparar aquesta recepta?
2: Doncs ara us he dit els ingredients del pesto. El formatge serà perquè l'obrim i el farcim d'aquest pesto o perquè ho posem per sobre. Emplateu com vulgueu, molt important. Netejarem les cireres, li traurem els pinyols, meló talladet. Podeu utilitzar melons, per exemple, com el gala, molt espessat. I què diré dels melons? Recordeu, quan tenen rodonetes vol dir que són femelles, per tant seran més dolços. Fixeu-vos quan anem a comprar el meló. Seran més dolces, d'acord?
1: Ara, pots repetir això últim que has dit, que s'ha tallat un moment la trucada, i a veure si acabem d'escoltar això que m'has
2: sí,
1: comentat.
2: S'ha tallat?
1: Just al final.
2: Doncs anem a veure, em poso una altra banda? Doncs perquè sapiguem com són els melons, si seran dolços, els més dolços són les femelles, i ho sabrem si tenen rodonetes tant d'una banda com de l'altra. En vez de tenir línies, tenen rodones, sí?
1: Molt bé.
2: Un petit truquet per quan anem a comprar melons. El gala molt dolcet, quedaria molt bé. Tot això sempre fresquet. Aleshores, agafem tots aquests ingredients que us hem dit, o amb un got d'americà i altre. Sí? Fins aquí fàcil?
1: De moment una recepta doncs, que és una mica més senzilla de preparar, no? que a l'estiu també convé més tenir les coses preparades més ràpidament, i així ho pots gaudir també amb aquesta calor que patim ara mateix.
2: Sí, sobretot. I aleshores, la burrata crec que és un formatge que agrada molt, la burrata, i el seu origen en principi hauria de ser de búfala, però és força difícil. Moltes vegades quan anem a comprar són barreges, però clar, tenen aquest sabor característic i aquesta textura que és molt i molt cremosa. Us agrada el formatge? I en
1: Home,
2: aquest
1: sí.
2: cas el de burrata?
1: El formatge de burrata, jo crec que no sé la resta, però en el meu cas m'agrada força. És un menjar doncs, que...
2: Veus?
1: Si li pots posar la pizza també, que la setmana passada diria que vau fer pizza també, és un ingredient que pot quedar bé a molts plats.
2: Sí, tant a les pizzas i com una altra. Fem una variant ràpida. Ara que estem a l'estiu, agafem llegums, que vulgueu, llenties, cigrons, mongetes, i tindríem aquesta proteïna vegetal. Moltes vegades algú que diu, sí, proteïna vegetal i animal, la barregem perquè, estic fent un esforç físic molt gran, perquè treballa a l'obra, perquè fa molt d'esport, doncs també li podem posar aquesta formatge de búfala tallada a trossets també amb aquest pesto per sobre i les llegums. Ja tenim una altra variant.
1: Molt bé, molt bé. Doncs diferents variants aquí també d'aquesta recepta. Com podem acabar de fer aquesta recepta? I després vull que m'expliquis també alguna curiositat o alguna propietat també que és el que ens interessa d'aquesta recepta saludable.
2: Doncs sí, què més us direm? Per emplatar, per exemple, perquè això és molt fàcil, què podem fer? Com ja tenim aquest pesto, que sobretot, com heu vist a la fotografia, us ha agradat la fotografia d'avui?
1: Home, sí, un emplatat molt, molt xulo ha quedat al final, a més amb diferents colors també, molt, molt xulo.
2: Molt llamatiu, d'això es tracta, com sempre diem, mengem pels ulls, tothom que pot gaudir d'aquesta meravellosa, doncs aquest sentit de tenir vista i de poder gaudir de menjar i veure-ho. Aleshores, aquí què teníem? Hem posat el plat, hem fet dues versions, de fet. Hem obert el formatge i per dintre hi hem posat aquest pesto. Després hem posat també de decoració una mica de pesto i unes cireres per sobre. Pels costats, uns tomàquets xerri petitons, que ara és el moment, i aleshores una miqueta d'oli. Podeu posar també una mica d'aquests anacards, que recordeu que són semilles, que són llavors, que no són fruits secs. O també podeu espolvorejar amb sèsam, amb fruits secs i una mica de verd. Sempre molt color als nostres plats, doncs vol dir que hi ha moltes vitamines i molts nutrients. Avui què destaca? Avui destaca perquè és una recepta flexitariana amb molt poder antioxidant degut també a les cireres i als tomàquets. Els tomàquets que tenen aquest licopè tan fantàstic, i les cireres de temporada i el meló també de temporada, o sigui, menjar de proximitat, menjar de temporada, intentar reduir aquesta empremta, doncs, relacionada amb el tema medioambiental, amb el tema del carbó, carboni. Jo crec que és molt important que podem, així fem una vida saludable, si també pensem en tot això.
1: Molt bé, et volia preguntar també, en quin moment del dia diries tu que és el més adequat per cuinar-lo i per menjar-lo?
2: Doncs bé, això es pot cuinar i es pot deixar a la nevera, perquè realment això es conserva estupendament bé entre 24 i 48 hores, si voleu, tot tapadet, no barrejat, sinó fet i tapadet. I aleshores un àpat pel migdia, per la nit, però també per què no? Doncs depèn del que esmorzem cada dia i depèn de l'activitat que anem a fer. Podia ser un esmorzar, podia ser pel migdia o podia ser per la nit, en funció de la nostra, com dic, de la nostra activitat física. Super important relacionar el nombre d'ingestes que fem amb el que mengem. I sí, el que esteu pensant, ja sé que és estiu, molta gent diu, no, ara operació en biquini ràpida. Sempre recomano que us poseu en mans d'un professional de la nutrició, de la dietètica i la nutrició. Sabeu que jo soc coach alimentari. Jo acompanyo aquests professionals quan ens donen una dieta per fer tots aquests plats i donar-los un altre color. Però si voleu canviar els vostres hàbits, no sabeu com fer-ho, us recomano sempre nutricionista, dietista, i jo què us he de dir, la meva dietista, la meva nutricionista, que a vegades la traigo loca, pobra, que és la Patricia d'Estrella Polar, és fantàstica. Si necessiteu també assessorament, ella us pot ajudar sempre, sobretot, i que us facin analítica, res allò de dir vamos a tomar suplementos alimentarios, sempre amb un control sanitari.
1: Mm-hmm. Molt bé, Txell, ara parlaves de que també ho pots fer inclús per esmorzar, depèn de la teva activitat física. Ostres, per exemple, si jo faig esport al matí, diries que és un bon aliment o ho deixem millor per la nit?
2: Doncs jo personalment, jo faig esport, estic en una situació ara de perimenopàusia, però faig esport moltes vegades. Doncs esmorzo això també, per què no? Però després deixo dues hores i mitja per entrenar, perquè no puc anar personalment amb l'estómac ple a entrenar. Sempre és important tenir aquesta supervisió. Jo, per exemple, no prenc suplements de cap tipus en aquests moments, però sí que faig aquests àpats i també ho acompanyo amb un fruit sec i, si és necessari, amb un carbohidrat també. És una recepta estupenda i fresca, que ara són meravelloses. Realment es poden tunejar per qualsevol moment del dia, i si li posem llegum, aquí tindríem també aquesta proteïna vegetal, però també tindríem aquest carbohidrat molt necessari moltes vegades. Inclús fer un hummus, d'acord, amb cigrons, afegir-li aquest pesto i donem un altre color i un altre sabor a aquesta burrata.
1: Molt bé, molt bé. Doncs per acabar, no sé si vols afegir alguna cosa o alguna curiositat també d'aquest plat que no haguem dit fins ara, o alguna cosa que vulguis destacar-hi.
2: Doncs destacar, que és molt important, les estacions menjar de temporalitat. Per exemple, ara, com us he dit moltes vegades, el nostre cervell reptilià està sota del nostre clatell. Allà ens recorda realment la nostra memòria de la prehistòria, que recordava els aliments amb molta aigua. Ara nosaltres necessitem molta aigua, per això aquests aliments que tenim, carbassó, meló, síndria, tots aquests aliments que tenen tanta aigua són els que necessitem ara. Per després, en altres estacions poder menjar altres aliments. Ara recordeu, molt de líquid, perquè perdem molts líquids i d'alguna manera s'han de recuperar, sobretot aigua. I aigua, l'aigua com la podeu prendre si us avorreix? Per exemple, amb menta, que feu menta, que feu llimona, aigua amb menta i llimona, la coleu abans de colar la nevera unes hores i després ja teniu una beguda. Que voleu una altra begudeta? Amb altre tipus d'herba fresca o inclús d'espècia. Per què? Perquè el nostre cos necessita molt líquid, però també hem de tenir cuidado amb l'excés de fruita. Així que, doncs, molt important. Només ens queda dir que hem de passar un bon estiu, ser conscients, si necessiteu alguna coseta, sabeu que nosaltres estem fent events, fem events privats, realment estem gaudint molt amb la nostra tasca, i de cara al setembre també tornarem amb els nostres tallers. I com sempre, doncs molt estem bé, oberts, Txell, doncs, a que col·laboreu amb el nostre obrador. Moltes perfecte. Gràcies.
1: Txell, gràcies i que passis un molt bon estiu.
2: Una abraçada, igualment.
1: Adeu.

0: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresma. Moment de repassar la pregunta del dia. Genís, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs avui preguntaven si la gent creu que hi ha vida fora del planeta Terra.
0: I una mica les respostes per on han anat, per si sí o si no.
1: Doncs per la meva sorpresa hi ha un 75% de gent que creu que sí que hi ha vida fora del planeta i un 25% que creu que no.
0: Molt bé, molt bé. I vaja, o sigui que la gent sí que creu, no?, que hi ha vida.
1: Sí, doncs es veu que sí. Ara veiem aquesta recompte que ho confirmava. També repassem altres xarxes que, doncs, amb el 100% de la resposta creuen que sí que n'hi ha vida. Per tant, amb dues xarxes socials de l'Ona Maresma que la gent majoritàriament creu que sí que hi ha vida.
0: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta, gràcies a Genís, a l'Ona Maresma, que estem fent avui i us estem formulant des de les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar @onamaresma i estem actius a Instagram i també a X. Avui preguntem si creieu que hi ha vida més enllà, doncs, del nostre conegut planeta Terra. Va, us animem a respondre fins a les 5 de la tarda, que és quan teniu temps. Fins ara!
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs vinga, recta final del programa d'avui dilluns. Com cada dilluns sabeu que acabem parlant d'esports i fem la nostra tertúlia esportiva, la tertúlia esportiva particular de l'Ona Maresme. I avui doncs l'encapçala en Genís. Genís, bona tarda. Explica'm
2: bona
1: una
2: tarda.
1: Mica què tal, com t'has sentit en el teu primer dia a l'Ona Maresme.
2: Home, he de dir...
1: Digues. Una mica les sensacions. Estàs content?
2: Sí, estic molt content. He de dir que ara ja farà un parell d'anys que vaig fer una petita substitució ara aquestes mateixes setmanes.
1: Molt bé.
2: Per tant, ho coneixia, però he hagut de recordar molts conceptes.
1: Perfecte, així que això ja ho tens fet, eh?
2: Sí, ho tenia una mica interioritzat, faltava recordar-ho.
1: Molt bé, doncs a la tertúlia esportiva, tota teva.
2: Molt bé, doncs avui parlarem d'un parell de temes, de tres en concret, també a mi, doncs, que m'acompanyarà en Martí Capçada i en Sergi Ferrer i també en Dani Grau, per tant us dono pas a vosaltres també. Això sí, avui parlarem del Tour de France, del Mundial i també d'unes declaracions de Marc Casador. Primer us deixo presentar-vos. Què tal, companys? Bona tarda.
3: Bones, què tal?
4: Hola, bona tarda, benvingut, Genís.
2: Us tenim per aquí. Hola. Bones a tots. Us tenim aquí per començar. Parlarem d'aquestes últimes declaracions que ha sigut l'últim tema que he parlat, però començaré per aquest. Marc Casador, que parla del seu futur, ho ha fet a una entrevista també a Esport3, i parlava que deia: mentre em vulguin, seré feliç aquí. El migcampista del Barça, que per tant deixa clar la seva prioritat de continuar al club blaugrana. La pregunta que us volia dirigir a vosaltres aquesta tarda és si creieu que Marc Casador tindrà continuïtat al Barça la propera temporada en cas que es quedi. No sé qui vol començar. Tenim algú... Digues.
4: Bé, no, jo estava reflexionant sobre aquestes declaracions que ens has explicat, tu, tu Genís. Crec que és un jugador que sempre ha mostrat molt el seu barcelonisme, i això és una cosa que per part del soci crec que s'agraeix moltíssim, i que tinguin en part aquest sentiment de relació amb el club, doncs ens els fa nostres. Ara bé, clar, suposo que aquest any no ha sigut l'any que esperava a nivell de minuts i de joc. Jo em pensava que se n'aniria, sincerament, i em sabia molt de greu, però en part ho entenia, perquè és un jugador molt jove, amb molta projecció, però la veritat és que si ha dit això i realment es queda, doncs només cal treure's el barret, i espero i esperem tots que realment se li donguin les oportunitats que es mereixeria.
3: Jo crec que també, perquè, a veure, és que, clar, no se sap si aquest any Frenkie de Jong es queda, marxa, hi ha aquest dubte encara, no? Llavors, Marc Bernal, que ha pujat recentment i que ha aconseguit alguna titularitat, i que Marc Casador, bueno, si l'any que ve el Barça no fa cap moviment, doncs sí que podria arribar a ser titular en alguns partits, però jo segueixo veient que falta, doncs, hi ha un fitxatge potent, o si no, algú més potent que Marc Casador. Jo al final, de moment, no el veig tant com a titular, però sí que poder d'un futur incert com a possible capità del Barça, com va acabar sent Sergi Roberto, no ho sé.
2: Dani, tens bueno, alguna cosa?
5: Bueno, és que no, però és que, clar, té molta competència i per tant, diguéssim que no és que apuntava més maneres, jo crec que apuntava més maneres de les que finalment ha apuntat, i per tant s'ha vist superat per jugadors de més qualitat que ell, no? Com, per exemple, per mi Marc Bernal és superior, Pedri ja no en parlem, no? Vull dir, De Jong també està per allà mig, m'entens? Vull dir... Ho té molt complicat.
2: Parlem d'un jugador al final, per repassar una miqueta aquesta trajectòria, que ja va esperar la seva oportunitat al primer equip després de la seva etapa al Barça B, va tenir paciència, que això també és una cosa que costa als joves últimament a l'hora de debutar amb el primer equip, i de la mà de Flick al començament semblava que comptava amb ell, que era una peça clau dins del seu esquema. Finalment, mica en mica, més millor dit, s'ha anat apagant potser aquest protagonisme.
3: De fet, el fet que tornés Gavi també de lesió, que a més en Flynn li té un carinyo especial, doncs obliga també que Marc Gasol, sé que no és la seva posició, entre cometes, perquè al final doncs Marc Gasol és més pivot, no? I Gavi poder jugar més ofensivament, però clar, igualment és un migcampista més. Llavors això també obliga doncs que Casador poder replantegi una mica el fet de la seva posició, doncs si tindrà lloc o no.
5: Si et poses així també pots a veure, si retrasar una mica Dani Olmo, i també Dani Olmo juga en aquesta zona. És que clar, hi ha molta competència allà mig, i és, jo crec que és dels últims a tenir en compte, malauradament, no? Per mi.
2: També digues.
5: No, no, ja està.
2: Val, dic que un factor clau també que ha estat molt present, sobretot a la primera plantilla del Futbol Club Barcelona, són les lesions, i amb aquesta doncs a Marc Casador, que tampoc ha arribat a entrar en aquests plans. Vull dir, si ja amb lesions no ha entrat, no sé ben bé quan podria arribar a tenir protagonisme.
4: Bueno, haurem d'esperar a veure també com es planteja la següent temporada, però jo estic amb el Dani, o sigui, crec, bueno, i en Sergi, que crec que molt en contra del que potser a mi m'agradaria, però té molt poc té poc protagonisme, i dubto que canvin molt les torques de cara a l'any vinent, però bueno, s'haurà de veure.
2: Doncs acabem amb aquesta...
5: Jo seria un jugador que per la seva edat i tal no vendria, sinó que el cederia, o fins i tot el vendria amb opció de compra, rotllo Ansu Fati, on una cosa així, un jugador controlat, és a dir, si explota, doncs jo, per exemple, et pago 8 milions d'euros, un preu fixat assequible, però normal, i després, si no explota, doncs bé, m'emporto, jo que sé, un 10% de la venda que el club pugui fer, si és que el venen a un altre club, per entendre'ns, no?
2: Doncs no. Acabem amb aquestes conclusions. Amb diferents escenaris veurem com s'acaba desenvolupant el futur del català. Un altre tema, ara sí canviem de tema i d'esport, és el Tour de France, que ara mateix està en la seva tercera etapa, en l'etapa 3, entre Granollers i els Angles. Una etapa també que acabarà doncs en un poble, com hem comentat abans, que ha patit un incendi, i aquesta part, aquest recorregut, no doncs tindrà un final sense públic.
5: Exacte, malauradament.
2: Doncs us volia preguntar també, no sé si hi ha seguidors, si sou seguidors del ciclisme, d'aquesta competició, hi ha algú de vosaltres que el segueixi?
5: És que jo el seguia, però és que per mi ha perdut interès, perquè només hi ha Pogacar i Vingegaard, i tot l'altre és pollaraca, m'entens?
3: Per mi és esport de migdiada, amb tot el perdó.
2: Déu-n'hi-do aquí la gent del ciclisme que hauran rebut aquest titular, no? Però ara us volia preguntar, veig que almenys ho teniu una miqueta vist, ahir doncs a l'etapa 2, que va acabar també amb Vingegaard continuant com a líder i Pogacar acabant segon, és el que comentava ara en Dani, amb aquests dos competidors que acabaven aquesta segona etapa del Toro, també per això que guanyava aquesta etapa 2.
5: Bueno,
2: i avui
5: no, el deixaven guanyar, que és diferent. Ojo,
2: ostres, això creus?
5: Sí, tant.
2: Doncs amb això, no sé si, companys, si voleu comentar què us està semblant de moment, si us agradaria canviar alguna cosa d'aquest format, d'aquesta competició, com l'esteu veient?
3: Jo, no, de bé. Fet, no, no... Digues, Martí, digues. Que no, sé que ets fan de... No, sé que ets fan del ciclisme. Llavors, escolta, et dono pas.
4: Ostres, tu, quin plaer. Quin
2: endavant.
4: Plaer, això. No, jo anava a comentar això, la imatge aquesta de que una mica ha sigut la... No sé si se li pot dir polèmica, no, no seria la paraula, però... Això,
2: una mica sí, una mica
4: la,
2: sí.
4: La victòria d'Isaac del Toro, que sí que sembla que Pogacar el va com acompanyar a la meta, com aquell qui diu, i una mica jo he llegit titulars de, bueno, que això es diu sempre, però com una mica es parlava del successor de Pogacar en uns anys, perquè està clar que ara mateix està a uns nivells estratosfèrics, però que el propi Pogacar doncs el veia com el seu successor. No sé si en aquest propi Tour doncs donarà la campanada. Jo crec que encara no és el seu moment, però es veurà més endavant.
2: Doncs amb això no sé si volíeu també afegir alguna cosa, companys.
3: Jo en el meu cas simplement afegir que com que al final jo tiro més per un altre esport que és el bàsquet, llavors com que són, igual que el futbol, són esports que els diners es mouen molt, m'ha donat per buscar, hòstia, el ciclisme, el tema dels diners, com es mou per etapes, per tour en general, i m'esperava més, la veritat. No sé si en sou conscients, vosaltres.
2: Ostres, doncs no. Jo també tinc el pensament de que és un esport que sí que tira molt, sobretot amb marques també, però ara que m'has dit això, doncs em sorprèn també.
3: Quan per etapes, cobren? En principi, el que guanya l'etapa són sobre uns 10.000 euros. Llavors va baixant, òbviament.
2: Clar.
3: Jo m'esperava més, al final.
4: Sí, la veritat és que sí.
2: Xifres que en comparativa amb altres esports sí que potser sorprenen. Doncs ara que comentaves això del bàsquet, ara el Real Madrid també ho tenia per aquí, que ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez. Uf. Amb l'equip blanc també, doncs, que s'interessa per altres jugadors també, amb objectius també del Barça. Això sí que ja se sabia pel que fa a l'oficialització de Pedro Martínez. S'acaba de proclamar campió de la Lliga ACB amb el València i serà el proper entrenador del Real Madrid. No sé
5: jo,
2: què
5: jo penseu. No, jo no entenc com el Barcelona no ha fitxat Pedro Martínez de fa anys. Perquè,
4: tota la raó.
5: Ja no és amb el València, sinó que recordem que va treure petroli amb el Baxi Manresa, juntant-ho,
4: No, el que diu el Dani és el gran punt de la qüestió, ja que el Pedro Martínez, jo ja ho he dit en altres tertúlies, tinc claríssim i pràcticament no accepto debat de que és que inclús
5: és el millor entrenador que hi ha actualment.
4: Que hi ha a tota Europa bueno, o sigui, és que és increïble i que un equip tan desestructurat com el Barça no li hagi donat l'oportunitat, és que això és
5: però és que mai, jo no entenc, hi ha algú a la direcció o fins i tot no
3: qui teníem a direcció?
5: No hi havia direcció, hi havia un tio
3: en Navarro?
5: Sí, però vull dir, és un mal secretari tècnic.
4: Però és curiós perquè fa molts anys que el Pedro Martín

0: equip com el Madrid dirigit per un entrenador com el Pedro Martínez, vamos, és que no sé, s'haurien de fer molt malament les coses
1: almenys competirà i no farà el ridícul com ha fet en segons quins jocs, en quins moments aquest any al Madrid, no?
0: Mm-hmm. Això és seguríssim.
2: Sí, sí. Això segur. Doncs, nois, per acabar, tenim un tema també d'actualitat, no podíem deixar sense parlar del Mundial. Avui un partit, doncs, decisiu també per la selecció espanyola, Portugal, Espanya, també una final, doncs, que es troben als vuitens del Mundial. Nois, sensacions de cara a aquest partit, com creieu que acabarà l'enfrontament i qui creieu que pot endur-se aquest partit?
1: Espanya guanyarà 3-0 clarament.
2: Molt clar, veig.
0: Hosti. Sí, sí.
3: Jo, de fet, com que de fet he vist que aquest Mundial, doncs, una de les peces clau que tenia Portugal, jo tenia vist que era Vitinha, òbviament, i Bruno Fernández, i veig que no estan fent un gran Mundial,
1: no.
3: I al final, doncs, això dependrà molt de si aquesta nit se'ls il·lumina tot i acaben sent, no sé, Zidane i Makelele, mm-hmm. I acaben, doncs, bueno, recordem que Cristiano tampoc està fent un gran Mundial, tret dels gols que ha fet, però jo crec que Espanya ho té més per la mà, sobretot per l'últim partit del que venen, que Espanya ha jugat millor.
0: Mm-hmm. Ostres, jo, companys, aquí no estic tant al vostre barco, perquè és veritat que potser jugadors com Vitinha, com diuen Sergi i tal, no han acabat de rendir com s'esperava, però Portugal ja partia, que és veritat que Espanya també, però partia com una de les favorites, i és que si et pares a mirar jugador per jugador és que tenen un equipàs, i a més cal recordar que Nuno Mendes és una mica la kriptonita de Lamine Yamal, que ja es va poder veure a la Champions. Si Espanya depèn molt de les individualitats de Lamine, no sé, jo no ho tinc tan clar, o sigui,
1: jo crec que Espanya ha aconseguit una cosa important, és a dir, el primer partit contra Cap Verd, doncs no va estar encertat en atac i tal, però és que porta 4 partits sense encaixar un gol i sense passar perill. Per tant, jo crec que sí, que Vitinha i Bruno Mendes i tot lo que, i tota aquesta companyia, Nuno Mendes, vull dir, vale? En aquest sentit, tot lo que vulgueu, però com a equip compacte, Espanya és més equip que Portugal aquí a Lima, crec jo.
3: Però hi ha moltes sorpreses. Hi ha moltes sorpreses. Mireu Brasil. Mireu Brasil,
1: clar,
3: que
1: Haaland... I pregunta-li a Holanda. I pregunta-li a Holanda també. I pregunta-li a Alemanya, no? Uh-huh. Clar.
2: Ostres, doncs ara parlàvem de molts temes. Ha parlat també en Dani d'aquesta solidesa defensiva d'Espanya. No ha encaixat cap gol al conjunt de Luis de la Fuente. Creieu també que està fent un pas endavant Pau Cubarsí, o que Laporte també l'està ajudant potser a consolidar-se? Com esteu veient el paper del defensa barceloní, i si creieu, doncs, que serà potser un dels estàndards d'aquest partit contra Portugal?
3: Jo crec que és la parella perfecta, perquè al final Cubarsí és per treure la pilota perfectíssim, o sigui, ho està fent molt bé, i Laporte al final tampoc ha hagut de fer tanta feina, perquè tampoc ens han trobat equips que, bueno, que siguin massa d'un contra un, no, podríem dir.
2: Mm-hmm. També un tema que heu tret és el de Lamine Yamal. No sé qui creieu, si és la selecció de Lamine Yamal, la selecció de Pedri, de Rodri, de qui creieu que és la selecció? Perquè potser aquest any no estem veient tant una figura individualitzada. Sí que Lamine cada partit es deixa veure, però potser no hi ha tants, potser una figura tan referent com altres seleccions, que diríem la Noruega de Haaland, per exemple.
1: És la selecció de la Fuente. Jo crec que no... que el que està aconseguint és que, diguéssim, ningú, és a dir, es dilueixi la dependència sobre un mateix jugador, no? I està demostrant que, diguéssim, sempre s'ha criticat que a Espanya no hi ha golejadors i tal, doncs bé, doncs hi ha Oyarzabal, que déu-n'hi-do que està sortint del mapa, no? Per tant...
2: Mm-hmm. En aquest cas també estava repassant ara la taula classificatòria, el Marroc, que també va guanyar Canadà i França a Paraguai, per tant s'enfrontaran a quarts de final. També jugarà demà a l'Estats Units Bèlgica, que el que guanyi disputarà aquests quarts de finals contra o Portugal o Espanya. I per l'altra banda ja hi ha un Noruega Anglaterra, per tant tindrem uns quarts de final.

0: semifinals també sense Brasil ni Mèxic, que van quedar eliminats, i també farà conèixer l'última d'aquestes branques, Suïssa-Colòmbia, que juga demà a les 10 de la nit, i Argentina-Egipte, que ho farà abans a les 6 de la tarda. Aquests quatre equips, que el dels guanyadors dels seus respectius enfrontaments, es trobaran també a quarts. Per tant, de moment partits confirmats: Noruega-Anglaterra i França-Marroc. No sé com esteu veient aquests conjunts també al Mundial.
1: Jo el que veig és que Estats Units arribarà a la final veient-lo que els estan regalant de moment, perquè lo de la vermella
0: veig,
1: em sembla...
0: Veig que has tret el tema ja, ho volia comentar a final de la tertúlia.
2: No.
1: Lo de Balogun...
0: Anem directament amb això, què en penseu d'aquesta targeta? No havia passat mai aquest fet. Però és una cosa que ha passat l'esport, vull dir, ja no és un tema esportiu.
3: Jo crec que aquí hi ha una qüestió important, és a dir, és l'oportunitat de consolidar el soccer com a esport d'una vegada als Estats Units, és ara o mai, i per tant estan fent tot el possible com perquè, diguéssim, els Estats Units duri bastant en el Mundial, i estan fent, bueno, mans i mànigues, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant, el que interessa és que tirin endavant per lo civil o per lo criminal, però una qüestió de que s'ha de consolidar el futbol als Estats Units d'una punyetera vegada ja, i aquesta ha de ser la definitiva, i per tant vale todo.
0: Volia també acabar en aquesta tertúlia, que queda ja un minutet i escaig, aquesta targeta que, per tant, farà que Balogun, que és el màxim golejador, recordem, dels Estats Units, estigui doncs a la propera ronda, en cas doncs també que passi doncs el que hagi de passar amb Bèlgica. No sé què en penseu, com trobeu Bèlgica? Creieu que aquest any sí que és la definitiva? Perquè potser és una selecció que s'ha comentat que sempre està allà, però mai acaba de donar el rendiment esperat.
1: Li costa ja sempre, però sí que té lo de remuntar al final dels partits, que és una mica curiós, no? Que ja porten dos mundials seguits, que almenys una de les rondes la passen remuntant un 2-0 al minut 85, potser, no ho sé.
3: Sí, però es pot trencar, diguéssim, es pot rebentar la pilota, eh? Vull dir, si tu, diguéssim, ho fies sempre el mateix i a tenir, diguéssim, el sant de cara, a vegades la moneda ja et pot sortir creu, eh? I espero que així sigui, perquè no pot ser tanta potra, m'entens?
0: Doncs acabem ara sí aquesta tertúlia. No sé si hi ha algun tema més que voleu comentar d'aquest Mundial. També un enfrontament que no n'hem parlat, però França-Marroc a quarts de final, molt potent aquest partit també.
2: Sí, jo crec que França és la gran favorita, no?
3: França té un problema, que és a la porteria, que és el Mañana, aquest que és més dolent que el Pebre. Tot l'altre té un equipàs. Ja està.
0: Creieu que passarà tranquil·lament, França?
3: No, tranquil·lament no, però passarà si diguéssim, Mañan no és gaire exigit, que el problema de França és la porteria, igual que el problema d'Anglaterra és tenir un Pickford, que és un desastre absolut.
0: Molt bé, molt bé.
2: Doncs, companys, agafo el relleu de la presentadora, de la Gemma, que ens ha hagut de despedir avui, però hem d'anar acabant la tertúlia. Però bueno, Genís, moltes gràcies per la teva estrena aquí.
0: A vosaltres.
2: I per conduir aquesta tertúlia, que la veritat és que ha sigut la mar d'interessant. I gràcies a tu, Sergi, i a tu, Dani, com sempre, per donar-nos la vostra opinió.
1: Res, guapo.
2: I veurem a veure si Espanya acaba guanyant o s'acaba fins aquí el seu pas per aquest Mundial. Veurem. Així que ens escoltem demà a l'Ona Maresma, així que a les 3 de la tarda no us ho perdeu.

0: 300 persones es manifesten contra la benzinera al centre de Palafolls. Puntuals a les 6 de la tarda, els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada a Palafolls ahir diumenge, just davant d'on es pretén posar precisament aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei oberta 24 hores al dia. Els vehicles que circulaven per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats a les rotondes de Can Patalina i del Consum, i per això un grup nombrós dels manifestants van anar fins precisament a aquesta darrera girola, la del Consum, per tal d'entorpir la circulació durant almenys 5 minuts. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica amb la participació de 4 tractors que van tallar els accessos a la rotonda i també amb els Diables Folls, que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que és una de les organitzadores de la protesta, es mostrava esperançada en poder aturar el projecte als micròfons de Ràdio Palafolls.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, ¿vale? Perquè el tenim amb un abogat i ho tenim bastant bé encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Ja hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: La manifestació va reunir, això, unes 300 persones i també regidors, representants i membres de diferents partits polítics del nostre municipi. La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, explicava que faran tot el possible dins la legislació per intentar evitar que Plenoil s'acabi instal·lant els terrenys del carrer Passada. Rosa García, del PSC, creu que la permuta que intenta l'Ajuntament pot ser una bona sortida, sempre i quan no perjudiqui a d'altres veïns del nostre municipi. Per la seva banda, Martí Victòria, el regidor no escrit, creu que aquesta benzinera no es pot fer al mig del poble i espera que els promotors vulguin deixar el projecte en comprovar l'oposició frontal que ha aixecat. Un cop acabada la protesta, els manifestants van desfilar cap a l'Ajuntament de camí i davant la porta del propietari dels terrenys van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a aquesta estació de serveis oberta 24 hores. Els veïns anuncien més mobilitzacions, si són necessàries, per tal de frenar el projecte d'instal·lació d'aquesta benzinera al carrer Passada de Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.
1: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
1: De gorra express.
2: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Palafolls tanca files per reclamar la dignificació dels bombers voluntaris. El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. La proposta, que estava presentada conjuntament per tots els grups municipals i els regidors no adscrits, denuncia la situació d'injustícia que pateix un col·lectiu que és peça clau en el sistema públic d'emergències. Amb l'aprovació de la moció, el ple destaca que aquests efectius són indispensables per garantir la seguretat en municipis amb una gran dispersió geogràfica i entorns forestals, com és el cas de Palafolls. A la moció recorda que és el parc de bombers de Malgrat de Mar el que és més proper al nostre poble i que la seva rapidesa i eficàcia han estat determinants en nombroses ocasions per evitar conseqüències greus en incendis agrícoles, forestals o accidents de trànsit. Tot i assumir els mateixos riscos i responsabilitats que els bombers funcionaris, el text denuncia que la seva realitat és profundament precària. Segons els motius exposats, els bombers voluntaris no tenen reconeguts drets laborals bàsics. Per exemple, no cotitzen a la Seguretat Social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada ni tampoc de protocols de prevenció de riscos laborals. Per al consistori és una contradicció que la seguretat pública descansi sobre un col·lectiu sense garanties bàsiques de protecció. En aquest acord unànime, l'Ajuntament de Palafolls insta formalment el Departament d'Interior de la Generalitat a obrir una mesa de negociació amb els representants dels bombers voluntaris. Volen que es reconegui els seus drets laborals, es garanteixi la cobertura efectiva de la Seguretat Social davant d'accidents o malalties professionals i que es revisi el model retributiu sota el principi d'igual feina, igual salari. Susana Pla és regidora de Governació i va ser l'encarregada de llegir la moció en el darrer ple municipal.
1: Instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequar-lo a la responsabilitat i risc assumits seguint el criteri que igual feina, igual salari, obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties. I tercer, exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu.
0: Finalment, la moció també serveix per traslladar un reconeixement institucional públic a tots els voluntaris que amb la seva vocació protegeixen dia a dia les persones i l'entorn de Palafolls i els municipis veïns.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
1: De Gorra Express.
2: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: L'Ajuntament condemna les pintades que han vandalitzat la plaça de Pop i l'Ajuntament de Palafolls ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Pop i que han afectat diversos elements de l'espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, les parets posteriors, l'escenari, l'estàtua de Dante i també la font que hi ha en aquesta plaça. En total s'hi han localitzat una quinzena de grafits repartits per diferents punts del recinte i a causa de la seva extensió el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i repintar les superfícies afectades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin l'espai públic i comportin, a més, una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de netejar, esborrar i restaurar tota la zona malmesa. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. En aquest sentit, fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè la posi en coneixement de la policia local. També recorda la importància d'avisar els agents sempre que es presenciïn actes vandàlics amb l'objectiu de poder identificar els responsables i prevenir noves accions incíviques. Palafolls registra la millor dada d'atur en un mes de juny des dels darrers 18 anys. El mercat laboral a Palafolls ha consolidat aquest mes de juny una fita històrica. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 364 persones inscrites a les llistes de l'atur, una xifra que no només millora els registres recents, sinó que també se situa com la millor dada per un mes de juny de tota la història, la sèrie històrica recollida des del 2008, l'any de l'esclat de la crisi econòmica. Aquesta reducció, tot i ser d'una sola persona, respecte al mes de maig, llavors eren 365, adquireix una rellevància especial si es mira en perspectiva. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, Palafolls ha aconseguit reduir el nombre de persones sense feina en una quinzena, ja que el juny del 2025 la xifra llavors era de 379 persones. De fet, per trobar xifres similars cal remuntar-se a la primavera d'aquest mateix any, ja que el registre actual, aquestes 364 persones sense feina, és la segona millor dada absoluta de tot aquest temps des del 2008, ja que només la supera el rècord assolit el passat mes d'abril d'aquest any. Llavors es va haver encara una persona menys, 363 persones a l'atur. La tendència positiva no és un fet aïllat de Palafolls, sinó que també es reflecteix en força el conjunt de l'Alt Maresme. Els municipis veïns han experimentat descensos més pronunciats durant aquest darrer mes de juny, malgrat ha aconseguit baixar fins a les 751 persones. Tordera se situa en els 893 i Santa Susana ha reduït el seu nombre fins als 130 aturats, són 6 menys dels que tenia el mes de maig. Aquesta inèrcia descendent també és estrenjada en l'àmbit comarcal. El Maresme ha tancat el mes de juny amb un total de 18.316 persones a l'atur.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
1: De Gorra Express.

0: ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
1: De gorra express.
2: Sempre la millor música. 24 hores.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
0: Més de 300 persones es manifesten contra la benzinera del carrer Passada. Els veïns han tallat els accessos a la nova rotonda d'entrada amb xiulets i pancartes de rebuig. El govern municipal i també tota l'oposició fan front per intentar frenar aquest projecte de Plenoil. Els manifestants adverteixen de noves mobilitzacions si l'estació de servei oberta 24 hores no s'atura la seva intenció d'instal·lar-se al carrer Passada número 15. Avui és dilluns, avui és 6 de juliol.

0: Hi ha d'altres informacions destacades en aquesta jornada, per exemple, que l'Ajuntament de Palafolls ha condemnat l'acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi. Una trentena de grafits han malmès diversos elements, incloent-hi l'estàtua de Dante Alighieri i també la font que hi ha en aquesta plaça. El consistori haurà, òbviament, de destinar fons públics i hores de treball per tal de netejar, esborrar les parets i repintar-les. Es fa, a més, una crida a la col·laboració ciutadana per identificar els autors, a la policia local i també a l'hora, si es contempla o es veu o s'intueix algun acte vandàlic, també avisar la policia local. Palafolls assoleix la xifra d'atur més baixa en un mes de juny dels últims 18 anys. El municipi tanca amb 364 persones sense feina el darrer mes, consolidant així una fita històrica laboral. La dada és la segona millor de tota la sèrie des del 2008, amb l'esclat de la crisi econòmica només superada per el passat mes d'abril d'aquest mateix any, que hi havia llavors un aturat menys. Aquesta millora se suma a la tendència descendent també registrada a Malgrat Tordera i Santa Susanna. I el ple municipal reclama per unanimitat la dignificació dels bombers voluntaris. Tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Palafolls han donat suport a una moció per acabar amb la precarietat d'aquest col·lectiu. Es demana que se'ls reconeguin drets laborals, com ara la cotització i la prevenció de riscos. L'Ajuntament insta a la Generalitat a negociar un model d'igual feina, igual salari. Ha plegat amb una setmana que comença amb un cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions ni avui dilluns ni tampoc en els propers dies. El vent bufarà molt fluix de força 0 o 1 en component sud-est, mentre que la mar es mantindrà arrissada a tot el litoral maresmenc. Les mínimes són una mica més altes que no pas en jornades anteriors. Es mouen entre els 17 i els 25 graus segons els diferents punts de la nostra comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. 300 persones es manifesten contra la benzinera al centre del nostre municipi, puntuals a les 6 de la tarda. Els manifestants ahir diumenge van fer la seva aturada prevista. Són els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada. Va ser llavors quan van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada a Palafolls, just davant d'on precisament es pretén posar aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei obert a 24 hores. Els vehicles que circulaven en aquell moment per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats a les rotondes tant de Camp Patalina a Malgrat com també a la zona del Consum. Per això, de fet, en un moment determinat, un grup nombrós de manifestants va anar fins precisament a aquesta darrera girola, la del Consum, per tal d'entormir també la circulació durant almenys 5 minuts. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica, amb la participació de també 4 tractors que van ajudar a tallar els accessos en aquesta nova rotonda, i amb els diables folls que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que era una de les organitzadores d'aquesta protesta contra la benzinera, es mostrava esperançada en poder aturar el projecte als micròfons d'aquesta emissora.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, ¿vale? Perquè tenim un abogat i ho tenim bastant ben encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Aviam, hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure saber quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: A banda d'aquestes 300 persones que es van sumar a la manifestació, també hi havia molts regidors, representants i membres de diferents partits polítics palafollencs. Susana Pla, que és primera tinent d'alcalde, va explicar als micròfons d'aquesta emissora que farà tot el possible dins de la legislació per intentar evitar que Plenoi s'acabi instal·lant els terrenys del carrer Passada.
2: Nosaltres, evidentment, s'ha entrat aquest projecte dins de l'Ajuntament i ara ha d'haver-hi aquesta tramitació i tot el que calgui fer, doncs ho farem dins els límits legals establerts.
0: En aquest cas també Rosa Garcia, que és la portaveu del PSC a Palafolls, creu que la permuta que intenta ara com ara el consistori, permuta de terrenys, pot ser una bona sortida per desencallar el conflicte sempre i quan no perjudiqui també a d'altres veïns del municipi.
3: Sempre i quan no perjudiqui a altres veïns, perquè el que no podem fer és treure un problema d'un costat i posar-ho en un altre. Si és un lloc en el que no se perjudica a cap veí ni veïna, doncs sempre una bona solució. Sí. Continuar, doncs això, no? Fer soroll, que se'ns escolti i saber el nostre posicionament.
0: Per la seva banda, el regidor no Sentit Martí Victòria creu que aquesta benzinera no es pot fer al mig del poble i espera que els promotors vulguin deixar el projecte en comprovar l'oposició frontal que ha aixecat.
4: Això és una cosa que no es pot fer aquí al mig del poble. O sigui, és un pensament que va en contra dels meus principis. Una benzinera al nucli urbà, doncs no és el projecte del poble. Intentar seguir així, protestar molt i que tinguem una mica de sort i que la benzinera doncs, vulgui deixar el projecte.
0: Un cop acabada la protesta, una hora més tard, a les 7, els manifestants van enfilar cap a l'Ajuntament. De camí en aquesta plaça Major, de camí cap a la plaça Major, passejant pel carrer Passada i davant la porta del propietari dels terrenys, van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a l'estació de servei. Els veïns anuncien més mobilitzacions si són necessàries per tal de frenar aquest projecte. I l'Ajuntament de Palafolls condemna les pintades que han vandalitzat la plaça de Popi. El consistori ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi i que han afectat diversos elements d'aquest espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, l'escenari, també l'estàtua de Dante i la font que hi ha a la plaça. En total s'han localitzat una quinzena de grafits repartits per diferents punts del recinte, una trentena. A causa de la seva extensió, el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i per repintar les superfícies afectades i danyades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin un espai públic i comportin, a més, una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de la neteja i la restauració. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar quins van ser els autors d'aquests fets. En aquest sentit, també es fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè la posi en coneixement de la policia local. També recorda la importància d'avisar els agents sempre que es presenciïn actes vandàlics amb l'objectiu de poder identificar els responsables i infractors i prevenir noves accions incíviques com la que es va viure ahir a la plaça de Popi. Palafolls registra la millor dada d'atur en un mes de juny des de l'any 2008. El mercat laboral de Palafolls ha consolidat aquest mes de juny una fita gairebé històrica. Segons les dades, aquestes darreres dades, les del mes de juny, el municipi ha tancat el mes amb 364 persones inscrites a les llistes de l'atur. És una xifra que no només millora els registres recents, sinó que també se situa com a millor dada per a un mes de juny de tota la sèrie històrica recollida des de l'any 2008, és a dir, des de l'esclat de la crisi econòmica. Aquesta reducció, tot i ser d'una sola persona respecte al mes de maig, quan hi havia 365 persones aturades, adquireix una rellevància especial si es mira en perspectiva. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, Palafolls ha aconseguit reduir el nombre de persones sense feina en una quinzena, ja que el juny del 2025 la xifra era llavors de 379. De fet, per poder trobar xifres similars, cal remuntar-se a la primavera d'aquest mateix any, ja que el registre actual, aquestes 364 persones, és la segona millor dada absoluta de la història del municipi, només superada pel rècord absolut assolit el passat mes d'abril amb 363, una menys. La tendència positiva no és un fet aïllat a Palafolls, sinó que també es reflecteix en força el conjunt de l'Alt Maresme. Els municipis veïns han experimentat descensos més pronunciats durant aquest mes de juny, malgrat ha aconseguit baixar fins a les 751 persones. Tordera se situa ara en les 893 i Santa Susana ha reduït el seu nombre de desocupats fins als 130 aturats, 6 menys que el mes de maig anterior. Aquesta inèrcia descendent també es trasllada en l'àmbit comarcal. El Maresme ha tancat el mes de juny amb un total de 18.316 persones a l'atur, la qual cosa suposa una lleugera disminució respecte a les que es van registrar a finalitzar el mes de maig. Amb aquestes xifres a la mà, la comarca i especialment Palafolls encara en el període estival amb un mercat de treball que mostra una resiliència i un dinamisme que no s'havia vist en gairebé aquestes dues dècades passat després de l'esclat de la crisi econòmica. I Palafolls tanca files per reclamar la dignificació dels bombers voluntaris. El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. La proposta presentada conjuntament per tots els grups municipals i també pels regidors no adscrits denuncia la situació d'injustícia que pateix un col·lectiu que és peça clau en el sistema públic d'emergències. Amb l'aprovació de la moció, el ple destaca que aquests efectius són indispensables per garantir la seguretat en municipis amb una gran dispersió geogràfica i entorns forestals com és el cas de Palafolls. En la moció recorda que el parc de bombers de Malgrat de Mar és el més proper al nostre poble i que la seva rapidesa i eficàcia han estat determinants en nombroses ocasions per evitar conseqüències greus en incendis agrícoles, forestals o accidents de trànsit. Tot i assumir els mateixos riscos i també les mateixes responsabilitats que els bombers funcionaris, el text denuncia que la seva realitat és profundament precària. Segons els motius exposats, els bombers voluntaris no tenen reconeguts drets laborals bàsics, no cotitzen a la seguretat social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada ni tampoc de protocols de prevenció de riscos laborals. Per al consistori, és una contradicció que la seguretat pública descansi sobre un col·lectiu sense garanties bàsiques de protecció. Amb aquest acord unànime, l'Ajuntament de Palafolls insta formalment al Departament d'Interior a obrir una mesa de negociació amb els representants dels bombers voluntaris. Volen que es reconegui els seus drets laborals, es garanteixi la cobertura efectiva de la seguretat social davant d'accidents o malalties professionals i que es revisin el model retributiu sota el principi de igual feina, igual salari. Susana Pla és regidora de Governació i va ser l'encarregada de llegir en el darrer ple municipal els acords d'aquesta moció aprovada.
5: Instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequar-lo a la responsabilitat i risc assumits seguint el criteri que igual feina, igual salari, obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties, i tercer, exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu.
0: Finalment, la moció també serveix per traslladar un reconeixement institucional i públic a tots els voluntaris que amb la seva vocació protegeixen a dia a dia les persones i l'entorn de Palafolls i els municipis veïns. Tram final ja de l'informatiu, el dediquem d'entrada a repassar la nostra hemeroteca. De què parlàvem tal dia com avui, un 6 de juliol? Però d'anys enrere, comencem posant la mirada just l'any passat, el 2025, quan Palafolls homologava el seu nou pla de protecció civil. Just fa un any, la Generalitat homologava el document únic de protecció civil municipal, que es coneix amb les seves sigles de DUPROCIM. El document estableix els protocols d'actuació davant d'emergències, com puguin ser incendis, inundacions, accidents químics o episodis de calor extrema, amb l'objectiu de coordinar la resposta dels serveis municipals i garantir la seguretat de tota la població. Ara fa 5 anys encara estàvem amb les seqüeles de la pandèmia, una pandèmia que obligava a suspendre la megafesta dels 80. Fa 5 anys, la situació sanitària provocada per la Covid-19 obligava a cancel·lar per segon any consecutiu la megafesta dels 80 a Palafolls. L'organització explicava que no podia garantir la seguretat dels assistents en un esdeveniment multitudinari, ni tampoc disposava dels recursos necessaris per adaptar-lo a les restriccions vigents que hi havia llavors ara fa 5 anys amb actes públics, com és el cas d'aquesta festa dels 80. I ara fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament reactivava les zones verdes d'estacionament al barri de Sant Lluís, però ajornava una setmana l'inici de les sancions per tal de donar temps als veïns a resoldre les diverses incidències amb els distintius de resident. El consistori recordava que les multes serien de 100 euros amb un descompte de pagament immediat i anunciava també l'inici de tràmits per retirar diversos vehicles abandonats al barri. Llavors, ara fa 10 anys, de fet en fa 3 també era així, es demanava una identificació, una targeta verda com a resident que s'havia de lluir al parabrisa del vehicle. I fins aquí la hemeroteca d'aquest dilluns.

0: Hem començat la setmana amb temperatures altes. La mínima aquí a Palafolls ha rondat els 21 graus. La màxima al punt del migdia s'ha acostat als 33. Sembla que la cosa ha d'anar a més increixent en aquests 4 dies que ens esperen d'encara més calor, si cabe, i per tant comencem una altra tongada d'onada de calor. Ai, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada hem tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, ja estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i doncs obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38. Per tant, calor molt marcada, onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
0: Gràcies, Quim. Doncs no ens quedarà un altre que suportar una nova onada de calor.

0: Acabem l'edició del nostre informatiu repassant en titulars les informacions més destacades. Avui hem començat parlant de la manifestació que es va viure ahir diumenge al vespre a Palafolls. Més de 300 persones es van manifestar contra la benzinera del carrer Passada. Els veïns van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada amb xiulets, pancartes i tractors. El govern municipal i també l'oposició fan front comú per intentar frenar aquest projecte d'instal·lació d'una benzinera 24 hores de plein oil als terrenys del carrer Passada número 15. Els manifestants adverteixen de noves mobilitzacions i l'estació de servei no s'atura. I l'Ajuntament condemna un acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi, una trentena de grafitis amb malmès diversos elements, incloent-hi l'estàtua de Dante Alighieri, la font de la plaça i les parets del teatre i l'escenari d'aquesta plaça de Popi. El consistori haurà ara de destinar fons públics i també hores de treball per netejar les parets i refer tot l'espai. Es fa, a més, una crida a la col·laboració ciutadana per identificar els autors d'aquests actes vandàlics, d'aquestes bretolades a la policia local. I Palafolls ha assolit la xifra d'atur més baixa en un mes de juny en els últims 18 anys, des de l'esclat de la crisi econòmica a l'any 2008. El municipi tanca el mes de juny amb 364 persones sense feina, consolidant una fita històrica local. La dada és la segona millor de tota la sèrie d'aquests darrers 18 anys, només superada per l'abril d'aquest any, que hi havia encara un aturat menys. Aquesta millora se suma a la tendència descendent que també han registrat Malgrat, Tordera i Santa Susana. I el ple de l'Ajuntament de Palafolls ha reclamat per unanimitat la dignificació dels bombers voluntaris. Tots els partits polítics donen suport a la moció per acabar amb la precarietat d'aquest col·lectiu. Es demana que se'ls reconeguin drets laborals tan bàsics com la cotització i la prevenció de riscos laborals. L'Ajuntament insta la Generalitat a negociar un model d'igual feina, igual salari també per als voluntaris, en aquest cas pels bombers voluntaris. I d'aquesta manera posem punt i final al nostre informatiu d'avui. Com sempre, us recomanem visitar el nostre portal web a www.radiopalafolls.cat, també les nostres xarxes. Podeu, per exemple, veure la transmissió que hi van fer d'aquesta manifestació a través d'Instagram. Allà està sencera aquesta hora llarga, hora i quart, que va durar la protesta ahir al nostre municipi en contra d'aquesta benzinera del carrer Passada. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora al 107.7 de la FM, a radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes per explicar tota l'actualitat del que passa al nostre voltant. Fins demà, que vagi bé, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: De Palma.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
2: Ana Mena, ¿cómo es esa niña?

0: 300 persones es manifesten contra la benzinera al centre de Palafolls. Puntuals a les 6 de la tarda, els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada a Palafolls ahir diumenge, just davant d'on es pretén posar precisament aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei oberta 24 hores al dia. Els vehicles que circulaven per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats a les rotondes de Can Patalina i del Consum, i per això un grup nombrós dels manifestants van anar fins precisament a aquesta darrera girola, la del Consum, per tal d'entorpir la circulació durant almenys 5 minuts. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica amb la participació de 4 tractors que van tallar els accessos a la rotonda i també amb els Diables Folls, que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que és una de les organitzadores de la protesta, es mostrava esperançada en poder aturar el projecte als micròfons de Ràdio Palafolls.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, vale? Perquè tenim un abogat i ho tenim bastant bé encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Ja hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: La manifestació va reunir, això, unes 300 persones i també regidors, representants i membres de diferents partits polítics del nostre municipi. La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, explicava que faran tot el possible dins la legislació per intentar evitar que Plenoil s'acabi instal·lant els terrenys del carrer Passada. Rosa García, del PSC, creu que la permuta que intenta l'Ajuntament pot ser una bona sortida, sempre i quan no perjudiqui a d'altres veïns del nostre municipi. Per la seva banda, Martí Victòria, el regidor no adscrit, creu que aquesta benzinera no es pot fer al mig del poble i espera que els promotors vulguin deixar el projecte en comprovar l'oposició frontal que ha aixecat. Un cop acabada la protesta, els manifestants van desfilar cap a l'Ajuntament de camí i davant la porta del propietari dels terrenys van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a aquesta estació de serveis oberta 24 hores. Els veïns anuncien més mobilitzacions, si són necessàries, per tal de frenar el projecte d'instal·lació d'aquesta benzinera al carrer Passada de Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que te logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

0: L'Ajuntament condemna les pintades que han vandalitzat la plaça de Popi. L'Ajuntament de Palafolls ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi, que han afectat diversos elements de l'espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, les parets posteriors, l'escenari, l'estàtua de Dante i també la font que hi ha en aquesta plaça. En total s'hi han localitzat una quinzena de grafits repartits per diferents punts del recinte i, a causa de la seva extensió, el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i repintar les superfícies afectades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin l'espai públic i comportin, a més, una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de netejar, esborrar i restaurar tota la zona malmesa. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. En aquest sentit, fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè la posi en coneixement de la policia local. També recorda la importància d'avisar els agents sempre que es presenciïn actes vandàlics amb l'objectiu de poder identificar els responsables i prevenir noves accions incíviques. Palafolls registra la millor dada d'atur en un mes de juny des dels darrers 18 anys. El mercat laboral a Palafolls ha consolidat aquest mes de juny una fita històrica. Segons les darreres dades, el municipi ha tancat el mes amb 364 persones inscrites a les llistes de l'atur, una xifra que no només millora els registres recents, sinó que també se situa com la millor dada per un mes de juny de tota la història, la sèrie històrica recollida des del 2008, l'any de l'esclat de la crisi econòmica. Aquesta reducció, tot i ser d'una sola persona, respecte al mes de maig, llavors eren 365, adquireix una rellevància especial si es mira en perspectiva. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, Palafolls ha aconseguit reduir el nombre de persones sense feina en una quinzena, ja que el juny del 2025 la xifra llavors era de 379 persones. De fet, per trobar xifres similars cal remuntar-se a la primavera d'aquest mateix any, ja que el registre actual, aquestes 364 persones sense feina, és la segona millor dada absoluta de tot aquest temps des del 2008, ja que només la supera el rècord assolit el passat mes d'abril d'aquest any. Llavors es va haver encara una persona menys, 363 persones a l'atur. La tendència positiva no és un fet aïllat de Palafolls, sinó que també es reflecteix en força el conjunt de l'Alt Maresme. Els municipis veïns han experimentat descensos més pronunciats durant aquest darrer mes de juny, malgrat ha aconseguit baixar fins a les 751 persones. Tordera se situa en els 893 i Santa Susana ha reduït el seu nombre fins als 130 aturats, són 6 menys dels que tenia el mes de maig. Aquesta inèrcia descendent també és trenjada en l'àmbit comarcal. El Maresme ha tancat el mes de juny amb un total de 18.316 persones a l'atur.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
1: Més de 300 persones es manifesten contra la benzinera del carrer Passada. Els veïns han tallat els accessos a la nova rotonda d'entrada amb xiulets i pancartes de rebuig. El govern municipal i també tota l'oposició fan front per intentar frenar aquest projecte de Plenoil. Els manifestants adverteixen de noves mobilitzacions si l'estació de servei oberta 24 hores no s'atura la seva intenció d'instal·lar-se al carrer Passada número 15. Avui és dilluns, avui és 6 de juliol.

0: Hi ha d'altres informacions destacades en aquesta jornada, per exemple, que l'Ajuntament de Palafolls ha condemnat l'acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi. Una trentena de grafits han malmès diversos elements, incloent-hi l'estàtua de Dante Alighieri i també la font que hi ha en aquesta plaça. El consistori haurà, òbviament, de destinar fons públics i hores de treball per tal de netejar, esborrar les parets i repintar-les. Es fa, a més, una crida a la col·laboració ciutadana per identificar els autors, a la policia local i també, alhora, si es contempla o es veu o s'intueix algun acte vandàlic, també avisar la policia local. Palafolls assoleix la xifra d'atur més baixa en un mes de juny dels últims 18 anys. El municipi tanca amb 364 persones sense feina el darrer mes, consolidant així una fita històrica laboral. La dada és la segona millor de tota la sèrie des del 2008, amb l'esclat de la crisi econòmica només superada per el passat mes d'abril d'aquest mateix any, que hi havia llavors un aturat menys. Aquesta millora se suma a la tendència descendent també registrada a Malgrat Tordera i Santa Susanna. I el ple municipal reclama per unanimitat la dignificació dels bombers voluntaris. Tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Palafolls han donat suport a una moció per acabar amb la precarietat d'aquest col·lectiu. Es demana que se'ls reconeguin drets laborals, com ara la cotització i la prevenció de riscos. L'Ajuntament insta a la Generalitat a negociar un model d'igual feina, igual salari. Ha plegat amb una setmana que comença amb un cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions ni avui dilluns ni tampoc en els propers dies. El vent bufarà molt fluix de força 0 o 1 en component sud-est, mentre que la mar es mantindrà arrissada a tot el litoral maresmenc. Les mínimes són una mica més altes que no pas en jornades anteriors. Es mouen entre els 17 i els 25 graus segons els diferents punts de la nostra comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. 300 persones es manifesten contra la benzinera al centre del nostre municipi, puntuals a les 6 de la tarda. Els manifestants ahir diumenge van fer la seva aturada prevista, són els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada. Va ser llavors quan van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada a Palafolls, just davant d'on precisament es pretén posar aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei obert a 24 hores. Els vehicles que circulaven en aquell moment per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats a les rotondes tant de Camp Patalina a Malgrat com també a la zona del Consum. Per això, de fet, en un moment determinat, un grup nombrós de manifestants va anar fins precisament a aquesta darrera girola, la del Consum, per tal d'entormir també la circulació durant almenys 5 minuts. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica, amb la participació de també 4 tractors que van ajudar a tallar els accessos en aquesta nova rotonda, i amb els diables folls que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que era una de les organitzadores d'aquesta protesta contra la benzinera, es mostrava esperançada en poder aturar el projecte als micròfons d'aquesta emissora.
1: Jo crec que de moment podrem parar-ho, ¿vale? Perquè el tenim amb un abogat i ho tenim bastant ben encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. A veure, hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure saber quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
0: A banda d'aquestes 300 persones que es van sumar a la manifestació, també hi havia molts regidors, representants i membres de diferents partits polítics palafollencs. Susana Pla, que és primera tinent d'alcalde, va explicar als micròfons d'aquesta emissora que farà tot el possible dins de la legislació per intentar evitar que Plenoi s'acabi instal·lant als terrenys del carrer Passada.
2: Nosaltres, evidentment, s'ha entrat aquest projecte dins de l'Ajuntament i ara ha d'haver-hi aquesta tramitació i tot el que calgui fer, doncs ho farem dins els límits legals establerts.
0: En aquest cas també Rosa Garcia, que és la portaveu del PSC a Palafolls, creu que la permuta que intenta ara com ara el consistori, permuta de terrenys, pot ser una bona sortida per desencallar el conflicte sempre i quan no perjudiqui també a d'altres veïns del municipi.
3: Sempre i quan no perjudiqui a altres veïns, perquè el que no podem fer és treure un problema d'un costat i posar-ho en un altre. Si és un lloc en el que no se perjudica a cap veí ni veïna, doncs sempre una bona solució. Sí. Continuar, doncs això, no? Fer soroll, que se'ns escolti i saber el nostre posicionament.
0: Per la seva banda, el regidor Nots, que Madrid Martí Victòria creu que aquesta benzinera no es pot fer al mig del poble i espera que els promotors vulguin deixar el projecte en comprovar l'oposició frontal que ha aixecat.
4: Això és una cosa que no es pot fer aquí al mig del poble. O sigui, és un pensament que va en contra dels meus principis. Una benzinera al nucli urbà, pues no és el projecte del poble. Intentar seguir així, protestar molt i que tinguem una mica de sort i que la benzinera pues, vulgui deixar el projecte.
0: Un cop acabada la protesta, una hora més tard, a les 7, els manifestants van enfilar cap a l'Ajuntament. De camí en aquesta plaça Major, de camí cap a la plaça Major, passejant pel carrer Passada i davant la porta del propietari dels terrenys, van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a l'estació de servei. Els veïns anuncien més mobilitzacions si són necessàries per tal de frenar aquest projecte. I l'Ajuntament de Palafolls condemna les pintades que han vandalitzat la plaça de Popi. El consistori ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi i que han afectat diversos elements d'aquest espai públic. Les inscripcions fetes amb pintura negra han embrutat les parets del teatre, l'escenari, també l'estàtua de Dante i la font que hi ha a la plaça. En total s'han localitzat una quinzena de grafits repartits per diferents punts del recinte, una trentena. A causa de la seva extensió, el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i per repintar les superfícies afectades i danyades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin un espai públic i comportin, a més, una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de la neteja i la restauració. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar quins van ser els autors d'aquests fets. En aquest sentit, també es fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè la posi en coneixement de la policia local. També recorda la importància d'avisar els agents sempre que es presenciïn actes vandàlics amb l'objectiu de poder identificar els responsables i infractors i prevenir noves accions incíviques com la que es va viure ahir a la plaça de Popi. Palafolls registra la millor dada d'atur en un mes de juny des de l'any 2008. El mercat laboral de Palafolls ha consolidat aquest mes de juny una fita gairebé històrica. Segons les dades, aquestes darreres dades, les del mes de juny, el municipi ha tancat el mes amb 364 persones inscrites a les llistes de l'atur. És una xifra que no només millora els registres recents, sinó que també se situa com a millor dada per a un mes de juny de tota la sèrie històrica recollida des de l'any 2008, és a dir, des de l'esclat de la crisi econòmica. Aquesta reducció, tot i ser d'una sola persona respecte al mes de maig, quan hi havia 365 persones aturades, adquireix una rellevància especial si es mira en perspectiva. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, Palafolls ha aconseguit reduir el nombre de persones sense feina en una quinzena, ja que el juny del 2025 la xifra era llavors de 379. De fet, per poder trobar xifres similars, cal remuntar-se a la primavera d'aquest mateix any, ja que el registre actual, aquestes 364 persones, és la segona millor dada absoluta de la història del municipi, només superada pel rècord absolut assolit el passat mes d'abril amb 363, una menys. La tendència positiva no és un fet aïllat a Palafolls, sinó que també es reflecteix en força el conjunt de l'Alt Maresme. Els municipis veïns han experimentat descensos més pronunciats durant aquest mes de juny, malgrat ha aconseguit baixar fins a les 751 persones. Tordera se situa ara en les 893 i Santa Susana ha reduït el seu nombre de desocupats fins als 130 aturats, 6 menys que el mes de maig anterior. Aquesta inèrcia descendent també es trasllada en l'àmbit comarcal. El Maresme ha tancat el mes de juny amb un total de 18.316 persones a l'atur, la qual cosa suposa una lleugera disminució respecte a les que es van registrar a finalitzar el mes de maig. Amb aquestes xifres a la mà, la comarca i especialment Palafolls encara en el període estival amb un mercat de treball que mostra una resiliència i un dinamisme que no s'havia vist en gairebé aquestes dues dècades passat després de l'esclat de la crisi econòmica. I Palafolls tanca files per reclamar la dignificació dels bombers voluntaris. El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. La proposta presentada conjuntament per tots els grups municipals i també pels regidors no adscrits denuncia la situació d'injustícia que pateix un col·lectiu que és peça clau en el sistema públic d'emergències. Amb l'aprovació de la moció, el ple destaca que aquests efectius són indispensables per garantir la seguretat en municipis amb una gran dispersió geogràfica i entorns forestals com és el cas de Palafolls. La moció recorda que el parc de bombers de Malgrat de Mar és el més proper al nostre poble i que la seva rapidesa i eficàcia han estat determinants en nombroses ocasions per evitar conseqüències greus en incendis agrícoles, forestals o accidents de trànsit. Tot i assumir els mateixos riscos i també les mateixes responsabilitats que els bombers funcionaris, el text denuncia que la seva realitat és profundament precària. Segons els motius exposats, els bombers voluntaris no tenen reconeguts drets laborals bàsics, no cotitzen a la seguretat social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada ni tampoc de protocols de prevenció de riscos laborals. Per al consistori, és una contradicció que la seguretat pública descansi sobre un col·lectiu sense garanties bàsiques de protecció. Amb aquest acord unànime, l'Ajuntament de Palafolls insta formalment el Departament d'Interior a obrir una mesa de negociació amb els representants dels bombers voluntaris. Volen que reconegui els seus drets laborals, es garanteixi la cobertura efectiva de la seguretat social davant d'accidents o malalties professionals i que es revisin el model retributiu sota el principi d'igual feina, igual salari. Susana Pla és regidora de Governació i va ser l'encarregada de llegir en el darrer ple municipal els acords d'aquesta moció aprovada.
5: Instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequar-lo a la responsabilitat i risc assumits seguint el criteri que igual feina, igual salari, obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties. I tercer, exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu.
0: Finalment, la moció també serveix per traslladar un reconeixement institucional i públic a tots els voluntaris que amb la seva vocació protegeixen a dia a dia les persones i l'entorn de Palafolls i els municipis veïns. Tram final ja de l'informatiu, el dediquem d'entrada a repassar la nostra hemeroteca. De què parlàvem tal dia com avui, un 6 de juliol? Però d'anys enrere, comencem posant la mirada just l'any passat, el 2025, quan Palafolls homologava el seu nou pla de protecció civil. Just fa un any, la Generalitat homologava el document únic de protecció civil municipal, que es coneix amb les seves sigles de DUPROCIM. El document estableix els protocols d'actuació davant d'emergències, com puguin ser incendis, inundacions, accidents químics o episodis de calor extrema, amb l'objectiu de coordinar la resposta dels serveis municipals i garantir la seguretat de tota la població. Ara fa 5 anys encara estàvem amb les seqüeles de la pandèmia, una pandèmia que obligava a suspendre la megafesta dels 80. Fa 5 anys la situació sanitària provocada per la Covid-19 obligava a cancel·lar per segon any consecutiu la megafesta dels 80 a Palafolls. L'organització explicava que no podia garantir la seguretat dels assistents en un esdeveniment multitudinari ni tampoc disposava dels recursos necessaris per adaptar-lo a les restriccions vigents que hi havia llavors ara fa 5 anys amb actes públics, com és el cas d'aquesta festa dels 80. I ara fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament reactivava les zones verdes d'estacionament al barri de Sant Lluís, però ajornava una setmana a l'inici de les sancions per tal de donar temps als veïns a resoldre les diverses incidències amb els distintius de resident. El consistori recordava que les multes serien de 100 euros amb un descompte de pagament immediat i anunciava també l'inici de tràmits per retirar diversos vehicles abandonats al barri. Llavors, ara fa 10 anys, de fet en fa 3 també era així, es demanava una identificació, una targeta verda com a resident que s'havia de lluir al parabrisa del vehicle. I fins aquí la hemeroteca d'aquest dilluns.

0: Hem començat la setmana amb temperatures altes. La mínima aquí a Palafolls ha rondat els 21 graus. La màxima al punt del migdia s'ha acostat als 33. Sembla que la cosa ha d'anar a més increixent en aquests 4 dies que ens esperen d'encara més calor, si cabe, i per tant comencem una altra tongada d'onada de calor. Ai, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Situació meteorològica que ve marcada per la calor. Calor intensa de dia, també de nit, amb màximes que avui arribaran a superar els 33-34 graus a la franja costanera de la comarca i fins i tot els 36 cap a l'interior del Maresme. Però és que de nit també les temperatures seran molt elevades i ja aquesta nit passada han tingut algun valor de temperatura mínima que ha quedat per damunt dels 25 graus. Per tant, estem parlant de temperatures mínimes tòrrides que s'han de mantenir o fins i tot accentuar-se més al llarg dels pròxims dies. De fet, entre dimecres i dijous tindrem el pic d'aquesta onada de calor, ara sí que ho podem definir així, perquè tindrem més de 4 dies amb temperatures molt per sobre del que tocaria i obtindrem valors màxims que poden arribar dimecres cap a la costa maresmenca fàcilment cap als 35, puntualment als 36 graus i a l'interior de la comarca cap als 37-38. Per tant, calor molt marcada, onada de calor, de fet, la que tindrem al llarg dels pròxims dies. Cap al cap de setmana probablement es desinfli una miqueta la temperatura, però en conjunt continuarem amb temperatures altes i tots aquests dies sense precipitacions, amb ambient assolellat a tota la comarca.
0: Gràcies, Quim. Doncs no ens quedarà un altre que suportar una nova onada de calor.

0: Acabem l'edició del nostre informatiu repassant en titulars les informacions més destacades. Avui hem començat parlant de la manifestació que es va viure ahir diumenge al vespre a Palafolls. Més de 300 persones es van manifestar contra la benzinera del carrer Passada. Els veïns van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada amb xiulets, pancartes i tractors. El govern municipal i també l'oposició fan front comú per intentar frenar aquest projecte d'instal·lació d'una benzinera 24 hores de plen oil als terrenys del carrer Passada número 15. Els manifestants adverteixen de noves mobilitzacions si l'estació de servei no s'atura. I l'Ajuntament condemna un acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi, una trentena de grafitis amb malmès diversos elements, incloent-hi l'estàtua de Dante Alighieri, la font de la plaça i les parets del teatre i l'escenari d'aquesta plaça de Popi. El consistori haurà ara de destinar fons públics i també hores de treball per netejar les parets i refer tot l'espai. Es fa, a més, una crida a la col·laboració ciutadana per identificar els autors d'aquests actes vandàlics, d'aquestes bretolades a la policia local. I Palafolls assolirà la xifra d'atur més baixa en un mes de juny en els últims 18 anys, des de l'esclat de la crisi econòmica a l'any 2008. El municipi tanca el mes de juny amb 364 persones sense feina, consolidant una fita històrica local. La dada és la segona millor de tota la sèrie d'aquests darrers 18 anys, només superada per l'abril d'aquest any, que hi havia encara un aturat menys. Aquesta millora se suma a la tendència descendent que també han registrat malgrat Tordera i Santa Susana. I el ple de l'Ajuntament de Palafolls ha reclamat per unanimitat la dignificació dels bombers voluntaris. Tots els partits polítics donen suport a la moció per acabar amb la precarietat d'aquest col·lectiu. Es demana que se'ls reconeguin drets laborals tan bàsics com la cotització i la prevenció de riscos laborals. L'Ajuntament insta la Generalitat a negociar un model d'igual feina, igual salari també per als voluntaris, dels manegues pels bombers voluntaris. I d'aquesta manera posem punt i final al nostre informatiu d'avui. Com sempre, us recomanem visitar el nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. També les nostres xarxes. Podeu, per exemple, veure la transmissió que hi van fer d'aquesta manifestació a través d'Instagram. Allà està sencera aquesta hora llarga, hora i quart, que va durar la protesta ahir al nostre municipi en contra d'aquesta benzinera del carrer Passada. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora al 107.7 de la FM, a radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes per explicar tota l'actualitat del que passa al nostre voltant. Fins demà, que vagi bé, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

la informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.